0: los oyentes se pueden imaginar, tú también, Agustín, sí, que en el puesto más alto de la lista, el disco más vendido en el Reino Unido en su historia, es el Greatest Hits de Queen.
1: Y probablemente no solamente en el Reino Unido, sino también en buena parte de los países del mundo, porque es un discazo. En fin, muchas gracias, Nacho.
0: A ti.
1: Hasta mañana. Son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
3: Què tal? Molt bon dia. És dijous, és 23 de juliol. Comencem la jornada amb dos punts d'atenció. El primer a Montcada i Reixac, on l'esvoranc que es va produir ahir i que es va empassar una grua de grans dimensions continuarà provocant avui talls a les línies R2, R2 Nord i R11. L'altre punt d'atenció és la deflagració que es va produir ahir a la nit a les obres que es fan a l'estació del metro de Sants i que va provocar ferides a 8 persones, la majoria treballadors que intentaven reparar una fuita de gas. Dos operaris estan greus. Ara en parlem. Avança el temps, el trànsit i el transport públic. Pel que fa al temps, pugen encara més les temperatures a Ponent. Es pot arribar avui als 42 graus. Trànsit, primeres retencions als punts habituals, és a dir, a l'entorn de Barcelona. I pel que fa al transport públic, com us hem dit, per l'esvoranc a Montcada, hi ha afectació a les línies R2, R2 Nord i també a l'R11. Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament a les obres del soterrament de les vies de Montcada en un pou fronterer entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'esfondrament es va produir ahir a la tarda quan va cedir una part dels pous que es fan servir per dur a terme les obres i per sort no va provocar danys personals. Àlex Calatrava, bon dia.
4: Bon dia. Ara Adif està analitzant les causes i avalua l'estabilitat del terreny. És Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
5: Primera etapa, lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
4: De moment, els tècnics d'Adif no saben quan medeix el forat. El que han començat a fer és injectar-hi formigó per estabilitzar la zona, tot i que asseguren que l'afectació no perjudica els habitatges del voltant del barri de Vallbona. Preguntats per quan preveuen restablir la circulació de trens, no saben posar data, però res fa pensar que sigui a molt curt termini.
3: Això va ser ahir a la tarda a Montcada, unes hores més tard, al barri de Sants. Es produïa una deflagració de gas a la plaça de Sants, concretament de Barcelona, a les obres del metro que s'hi estan fent.
4: A conseqüència de la deflagració, 8 persones van resultar ferides, dues d'elles greus. A primera hora de la tarda s'havia produït una fuita en una canonada de gas. Bombers i tècnics de la companyia subministradora van tallar el trànsit i van assegurar la zona. No obstant això, mentre encara s'estaven fent reparacions, poc abans de les 11 de la nit es va produir una explosió en la zona afectada. La deflagració va provocar un incendi aparatós, visible des a diversos punts del barri i també va deixar 8 ferits, tots homes, atesos pel servei d'emergències. 2 estan ferits greus, 3 més a menor gravetat i altres 2 lleus. Tots han estat traslladats a l'hospital.
3: De la crònica política, la Comissió Europea ha assegurat que és responsabilitat del Tribunal de Comptes espanyol i l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea que avala la llei d'amnistia.
4: L'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per Carles Puigdemont contra el Tribunal de Comptes per endarrerir l'aplicació de la mesura de gràcia. En un comunicat, un portaveu de la Comissió ha afirmat que examinaran la denúncia tal com estableix el procediment, però ha evitat pronunciar-se sobre el contingut.
3: Mentrestant, el Parlament, Junts i el Partit Popular demanen al Consell de Garanties Estatutàries que es pronunciï sobre el text que han pactat el govern i els comuns per limitar la compra especulativa.
4: Tots dos partits argumenten que el text vulnera el dret a la propietat privada i les competències municipals. Ara el Consell de Garanties, que recordem és un òrgan parlamentari que pren decisions que no són vinculants, s'ha de pronunciar sobre el text. Això obligarà que la llei es debati a partir del mes d'octubre.
3: També al Parlament hi ha hagut polèmica entre els partits per rebre o no rebre a la cambra els jugadors catalans de la selecció espanyola que han guanyat el Mundial.
4: El Partit Popular veu lògic celebrar el que consideren una alegria col·lectiva a la cambra catalana i li demanen al president de la Generalitat que s'assumi a la petició. Illa, però, assegura que ha fet gestions per rebre els jugadors al Palau de la Generalitat, tot i que no han pogut anar-hi per problemes d'agenda. Aquesta ha estat la picabaralla entre Salvador Illa i Alejandro Fernández.
6: Ayer votaron en contra de recibir a los catalanes campeones del mundo aquí. Eso es lo que tiene que rectificar y de déjese de milonga.
7: No tinc que rectificar res, és vostè que ha de rectificar. Posi's tranquil i escolti bé el que li dic. A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert per rebre's al Palau de la Generalitat. I ho vaig fer amb els nous jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir.
6: Puede decir usted que recibirlos aquí no es importante, y lo acaba de decir, porque el Parlament no es importante. Aquí solo su excelencia es importante. Pero de qué va, relájese un poco.
4: Els partits independentistes, però, asseguren que no comparteixen la victòria.
3: Anem amb més coses. La defensa de Santi i la Iglesia torna a posar pals a les rodes perquè el cas Helena Jubany arribi a judici. La defensa de la família denuncia una estratègia del principal sospitós perquè no s'avanci cap al judici. Carles Couso.
8: Ara ho fa demanant més temps per presentar un altre informe pericial sobre l'ADN trobat a la roba d'Helena Jubany que pugui rebatre el que hi ha ara sobre la taula i que incrimina directament a Santiago la Iglesia. L'audiència preliminar prevista per ahir als jutjats de Sabadell es va suspendre. És el pas previ imprescindible abans que la jutgessa decideixi si obre judici oral o no. Els advocats de la família demanen a la magistrada que fixi un termini raonable per presentar la prova amb l'objectiu que el possible inici del judici oral no es faci esperar més. Diuen que fa massa temps que esperen. A la interlocutòria val a dir que la jutgessa argumenta la suspensió dient que falten altres proves més enllà de l'ADN que vol presentar la defensa de la Iglesia.
3: Els Mossos d'Esquadra busquen un intern del centre penitenciari de Quatre Camins que s'ha fugat aprofitant una sortida programada a la capital catalana. El pres compleix una condemna de 10 anys per haver matat el seu company de pis l'any 2022.
4: Concretament, el va matar i esquartar en un pis del carrer Casanova de la capital catalana en novembre del 2022. L'intern es va fugar dimarts a la tarda quan participava en una activitat programada acompanyat de professionals al centre penitenciari de Quatre Camins. Després de visitar la zona del Born, va baixar del vehicle que el traslladava fins a la presó, va aprofitar que el cotxe es va aturar en un semàfor al carrer Marina i va escapar. La policia catalana ha activat la recerca de l'home, pesa un ordre de detenció sobre ell.
3: A Barcelona, les denúncies per beure alcohol al carrer han caigut un 62% respecte a l'any passat, ho diu la nova ordenança de convivència que analitza el civisme a la ciutat, Elia Pijuan.
9: La nova ordenança de convivència ha registrat entre el 15 de febrer i el 30 de juny només aquelles conductes que molesten o afecten el descans veïnal. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència.
10: Un primer balanç en un període que és curt, però que pot apuntar ja algunes conclusions. L'objectiu no era el d'anar a sancionar, sinó que també hem de buscar totes aquelles alternatives, tota aquella activitat preventiva.
9: En només 4 mesos, altres denúncies per orinar, defecar o escopir en públic ja són un 15% més que l'any passat. Els districtes on hi ha hagut més incivisme durant aquest període han estat Sarrià, Sant Martí i Ciutat Vella.
3: Referent literari, figura cabdal, defensor de la llengua, llegenda irrepetible de les lletres a Ponent, far cultural de Catalunya, així s'estan referint a Josep Vallverdú, l'escriptor més prolífic i reconegut lleidatà que, recordem, va morir abans d'ahir. El comiat de Vallverdú es fa demà a l'església Sant Domènec de Balaguer. Mercè Marc.
11: I és a Balaguer on Vallverdú ha residit l'última dècada, que es guardarà tota la documentació de la celebració del seu centenari de fa 3 anys, diu l'alcaldessa Lorena González.
12: Les coses, diguéssim, relacionades amb l'any del centenari de Vallverdú seran dipositades a la Biblioteca Margarida de Montferrat.
11: Fill predilecte de la ciutat de Lleida per l'alcalde Fèlix Larrosa.
13: Un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom.
11: I davant la cambra catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeixia Vallverdú.
14: Mestre de literatura infantil ens ha servit a molts per entinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana.
11: Mestre de la paraula que va estimar apassionadament a Catalunya és el que més s'ha expressat per les xarxes del pare de Rovelló, amb més de 300 títols publicats. Demà al funeral a Balaguer.
3: El Barça femení ha fet oficial el fitxatge de René Van Alsten, Laia Pujals.
15: L'equip de Pere Romeu firma el primer reforç de la temporada amb el traspàs de Van Alsten. La central, de 19 anys, prové de l'Ajax, on ha sigut una jugadora consolidada en la defensa i que també ha tingut minuts amb la selecció neerlandesa absoluta. Van Alsten arriba al Barça per ocupar la posició de Mapi León i avui, en la seva presentació, s'ha mostrat molt contenta de fitxar pel club blaugrana. De fet, ha dit que quan va saber-ho, el cor se li va accelerar i que va saber que el següent pas era venir aquí. També ha parlat de Cruyff i ha dit que és un honor que la comparin amb ell. Van Alsten firma per a 4 temporades i pel que han dit des del club, el cost del fitxatge ha estat inferior al 500.000 euros. Amb aquest fitxatge s'aconsegueix suplir la baixa en defensa, que és justament el que havia demanat Pere Romeu. També està previst que arribi Martina Fernández, exblaugrana que tornarà a casa procedent de l'Everton, i en atac el club negocia per fitxar Caroline, davantera brasilera del Manchester City, perquè el club demana 2 milions d'euros.
3: I avui, en el marc de la Festa Major de Salt, concert d'Al·lèrgiques al Polen. Si jo fos...

0: Que sí, és ara.
1: El concert començarà a 11:45 de la nit. Amb al·lèrgiques al polen, arribem a les 7.
2: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Etapa.
1: En baloncesto, Chus Mateo desea que a su selección le vaya también en las ventanas de verano como le ha ido a la de fútbol.
2: He disfrutado muchísimo, muchísimo con la selección española de fútbol. Me ha parecido fantástico lo que han hecho. Ya no solamente han ganado, sino el cómo han ganado. Y ojalá podamos asemejarnos un poquito, ¿no?, a lo que han ido transpirando ellos.
1: Además,
2: ¿no?,
1: ayer confirmó el Real Madrid su fichaje del verano, el ala pívot finlandés Jan Tunen.
3: I'm very excited to be here and can't wait to see you guys at all the games and can't wait to represent this club.
1: Decía, estoy muy contento de estar aquí, tengo ganas de veros en todos los partidos y deseando representar a este club. Firma por 2 temporadas mientras Ezonia sigue sin hacer efectivo el pago de su cláusula de salida a la NBA.
4: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
5: Ya queda menos para el eclipse y los expertos recuerdan que es fundamental observar el fenómeno con gafas certificadas y no mirar al sol a través de cámaras o telescopios sin filtro específico. Tenga en cuenta que disfrutar del eclipse sin la protección adecuada puede tener consecuencias, quemaduras en la mácula o pérdida de visión. Por eso es importante usar gafas certificadas y si tiene unas homologadas pero están rayadas, deformadas o perforadas, sepa que no son seguras.
4: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
6: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
7: Cuando usted quiera.
6: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
7: Todo el tiempo que quiera.
6: ¿Y todas las burbujas que quiera?
7: Todas las burbujas que quiera.
6: ¿Y todo el relax que quiera?
7: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
8: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 70 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Hoy por hoy. Pedro Blanco.
10: 7:48, 6:48 en Canarias, a las 8:30 el abierto con Joan Subirats, con Esther Vera y con Carlos Navarro Antolín. Carlos, muy buenos días.
11: Buenos días, Pedro.
10: La pregunta más importante de todas las mañanas. ¿Has desayunado?
11: Estoy en ello, ahora mismo, ello, justamente. Bien. Estoy desayunando, vamos a usar el gerundio.
10: Venga, ¿y qué desayunas por las mañanas?
11: Bueno, pues desayuno con las claves del día en este caso, que es lo mejor que se puede desayunar, porque es un desayuno sobre todo cardiosaludable, ¿no?
10: Bueno.
11: Aquí en Andalucía está con aceite, que no falte.
10: Ah, qué rico. ¿Y café?
11: Y café, por supuesto, largo, muy largo, como tiene que ser la vista.
10: Oye, Carlos, bueno, yo creo que el elemento, de momento, ya veremos luego en qué deriva el día, pero el elemento central, uno de los elementos centrales del día va a ser esa entrevista que concede el expresidente Zapatero, es la primera, y que lo hace en un contexto de complicaciones, ¿no?, en su estrategia de defensa después de las supuestas confesiones de estas últimas horas.
11: Sí, efectivamente es el plato fuerte del día, ¿no?, que en la televisión pública vaya el expresidente, el primer expresidente investigado, a dar explicaciones. Vamos a oírlo por primera vez, más allá de aquel vídeo de urgencia que hizo cuando salió la autodiputación. Veremos qué es lo que dice, cómo se defiende en una entrevista periodística de la situación que tiene, de 6 delitos que se le imputan, que evidentemente yo veo la entrevista motivada por la estrategia, el cambio en la estrategia de defensa de Julio Martínez, y veremos si esa entrevista, si de la respuesta se puede salir alguna suerte de reducción de la ansiedad que vive su partido, el Partido Socialista, desde que fue imputado José Luis Díaz Zapatero.
10: Pues ya lo veremos. Luego, si te parece, a las 8:30 vamos a ir intentando plantear algunas de las preguntas que debería responder, ¿no? Porque yo creo que todas las tenemos en mente y son unas cuantas. Venga, termina de desayunar, no te interrumpo más. Gracias, Carlos, un abrazo.
11: Muy bien, hasta luego, Pedro, muchas gracias.
10: Hasta luego, 8:10, 7:10 en Canarias.
12: Tens una floristeria o una fleca o una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
13: El 27 de juliol a les 9 del vespre, viu el directe de Joan Tena al Casino Costa Brava. El cantant i músic oferirà en acústic un repertori de versions inoblidables dels 80 i 90. Gaudeix de sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més informació i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
14: Tot el que puc. Però no...
0: tu.
14: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
15: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dijous.
16: L'empresa que s'encarrega de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
15: És la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicant que després de l'immens forat que es va obrir ahir a Montcada i Reixac, caldrà fer auscultacions del terreny per saber si hi ha riscos que això torni a passar. El cert és que la reparació va per llarg. Ho expliquem en breu. Abans, l'àrea de servei i l'última hora sobre el rifirrafe en l'aplicació o no de l'amnistia a Carles Puigdemont. Anem ara amb la informació del trànsit d'entrada.
17: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
15: Informació des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
18: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que hem de tenir paciència per dues incidències. La primera ha estat un accident que des d'ahir a la tarda talla la calçada en ambdós sentits de la marxa a la C51Z a l'altura de Alió. Per altra banda, doncs també tenim activa una avaria, en aquest cas a la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en aquesta ocasió doncs en sentit sud. Més enllà d'aquestes dues incidències tenim també fortes retencions, encara a hores d'ara actives amb intensitat arreu del nus de la Trinitat, que de retruc afecten a les dues rondes en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
15: Pel que fa al transport públic, com a conseqüència de l'esfondrament que us explicàvem ara fa un moment, a les obres de soterrament a Montcada, continuen tallades les línies R2 i R2 Nord i la regional R11. També estan tallades l'R13 i l'R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida Pirineus. Anem ara amb el temps. Núria Seró, bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures. Inclús l'avís ha pujat a nivell vermell, tant al Segrià com també Ribera d'Ebre, per temperatures molt altes, extremes. De fet, es podran superar els 40 graus. Una jornada que comença amb el cel encalitzat i amb núvols baixos, sobretot a les comarques tarragonines. Aquesta tarda tindrem núvols d'evolució en punts de muntanya que podrien deixar alguna gotellada. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, 20 a Lleida, 25 a Tarragona i 26 a Barcelona.
14: Hoy por hoy, Catalunya. Sergi López.
15: La Comissió Europea ha dit que és responsabilitat del Tribunal de Comptes d'Espanya i de l'Audiència Nacional aplicar la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia. Tot i això, no es posiciona davant el contingut de la denúncia que va presentar la defensa de l'expresident Carles Puigdemont, Àlex Calatrava.
20: Brussel·les ha confirmat que va rebre la denúncia de Puigdemont d'aquesta setmana en què acusava Espanya de desobeir la justícia europea per no aplicar l'amnistia. Ara hauran d'examinar-la i prendre una decisió sobre la demanda. En cas que la comissió obri un procediment d'infracció contra els tribunals espanyols, podria presentar un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquest considera que Espanya ha vulnerat el dret europeu pot aplicar sancions econòmiques.
15: Qui sí que ja ha rebut l'amnistia són els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Tània Verge, exconsellera d'Esquerra Republicana, l'advocat Marc Marçal, Josep Pagès, actual diputat de Junts al Congrés, el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Mas i l'advocada Marta Alsina.
20: Tots 5 havien estat absolts, però l'Audiència de Barcelona havia ordenat repetir el judici. La Fiscalia els demanava 2 anys i 9 mesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions públiques. La causa va quedar encallada en aquest punt, malgrat que la llei d'amnistia està en vigor des del juny de 2024, però no se'ls va aplicar per disputes competencials entre òrgans judicials. Finalment, se'ls ha donat el perdó amb l'opinió favorable de la Fiscalia.
15: Anem ara a Montcada i Reixac. Les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 estan tallades, recordem, des d'ahir a la tarda per l'esfondrament que es va registrar a les obres del soterrament de les vies. Ara tenim dades de la dimensió de l'esvoranc. Miquel Giol, des de Montcada, bon dia.
0: Bon dia, doncs sí, aquest matí hem pogut saber que l'Esvoranc fa 30 metres de fondària, que seria el que hauria caigut la grua que l'Esvoranc es van passar, i 17 per 19 metres en superfície, però que és molt més gran a l'interior, perquè això seria el pou que ha creat, però els moviments de terra han anat molt més enllà. Durant tota la nit els operaris hi han estat abocant ciment. De fet, no paren d'arribar camions carregats aquí a la zona. Els treballadors calculen que hi han d'abocar almenys 5.000 metres cúbics de ciment, pel que hi estaran almenys 3 dies abocant, diuen. El més important ara és estabilitzar la zona i que no hi hagi més moviments. De fet, encara no sap què ha pogut provocar aquest esvoranc i farà escoltes del terreny cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments perillosos. La bona notícia és que no hi ha hagut ferits ni ha afectat els habitatges de l'entorn, però de moment aquestes línies afectades, l'R2, R2 Nord i R11, no tenen data de restabliment.
15: Perfecte, gràcies, Miquel. Fins ara. I també un altre incident relacionat amb el transport públic aquesta nit a Barcelona. A les obres de la línia 5 de metro a Sants, una deflagració de gas ha ferit 8 persones, Àlex.
20: Entre els ferits, 2 són greus, 3 menys greus i altres 3 són lleus. Els de major gravetat s'han traslladat a l'Hospital de Vall d'Hebron. L'accident ha estat als accessos a l'estació i té l'origen en una fuita de gas que ha causat una deflagració en una canonada. Els bombers hi treballen per contenir la flama.
16: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas.
20: És Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Aquesta setmana ha començat la verema al celler Gramona de Sant Sadurní d'Anoia, al Penedès, més d'hora que mai, a causa del canvi climàtic, Eva Hidalgo.
21: La calor que està fent aquest estiu, sostinguda dia rere dia, ha accelerat la maduració del raïm blanc per a vins base per elaborar escumosos corpinat. El celler collen de matinada des d'aquest dimecres per evitar les hores més crítiques. Això és gairebé una setmana abans del precedent mes matiner. La previsió és que la verema sigui sana, de qualitat i ràpida. S'estan afanyant perquè, si no, els grans es podrien deshidratar i perdre acidesa.
15: Veremes primerenques pel canvi climàtic. De fet, per fer la vinya més resilient, la Universitat Rovira Virgili estudia diverses tècniques perquè aguanti millor les altes temperatures, Eva.
21: Un equip d'investigadors ha assajat a diverses vinyes estratègies d'intervenció a la terra per afavorir la humitat de les plantes i reduir la pèrdua d'aigua. Es tracta, per exemple, d'una coberta vegetal, ja sigui amb vegetació o amb restes, com ara clofolles de fruits secs. Això el que fa és donar una protecció natural a la vinya, que fins i tot fa que la temperatura baixi uns 10 graus respecte a l'ambiental. Segons la finca i el tractament aplicat, s'han detectat diferències en la qualitat i en la maduració del raïm.
15: 7:58.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: És moment de saludar la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon
23: Hola,
15: dia.
23: Hola, molt bon dia, com esteu?
15: Aviam, l'Aquí Catalunya d'avui.
23: Doncs mireu, avui, a partir de 8:45 del matí, entrevistarem en Jaume Duch, el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, per parlar de cooperació de Palestina, d'Israel, de l'auge de l'extrema dreta, el paper també que ha de tenir Catalunya a l'Àsia. A partir de 9:00, al Racó de Pensar, amb en Guillem Clua, avui sobre clubs de lectura, que no sé si n'heu fet o si us agradaria anar a algun club de lectura algun cop.
15: Jo ho tinc a l'agenda preparat.
23: Mira, nosaltres també. He fet un poquinat i em pica la curiositat anar-hi. I acabarem el programa parlant amb en Guillem Costa, que en aquest cas, aquesta setmana, ell ja sempre parla d'animals que expliquen l'ecosistema de Catalunya, i parlarem del conill, de les plagues, parla, però no només, també de la importància que tenen aquests animals en l'ecosistema de Catalunya.
15: Molt bé, perfecte, Laura, doncs estaré molt atents a l'Aquí Catalunya a partir de 8:00 a la sintonia de SER Catalunya. Aquí a la SER continua l'Hoy por Hoy.
10: Son las 8:00 a.m. 7:00 en Canarias.

0: què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Quants dies portes parlant de Adeyemi aquí a l'antena de la cadena SER?
1: Doncs crec que avui fa una setmana, a aquesta hora, ja estava pendent de l'arribada d'Adeyemi. Una setmana que porta vivint a l'hotel, ha fet una mica de treball al marge, al gimnàs, treball específic, podria estar empadronat pràcticament a Barcelona, però encara no és. A les 12 i 8, oficialment, juga al Barça.
0: És que el propi Laporta us va dir dimarts, no?, que era aquell dia quan es feia oficial, l'endemà presentat.
1: Semblava que havia de ser primer divendres, després ja van dir que potser dilluns, després dimarts, Laporta ens va dir que dimecres, i ahir Laporta a la nit també va dir que seria avui. De moment, la idea era fer-ho al matí i que al migdia, perquè ho poguéssim escoltar en directe el que t'hi jugues, fos la presentació, ni una cosa ni altra.
2: L'excusa quina és? Temes fiscals.
1: Papers, fiscals...
2: Imagina't la que deuen liar amb el redactat d'aquests contractes. Però bueno, està bé, perquè així l'home ja s'ha integrat, coneix la ciutat, ha anat a alguna discoteca, ha anat a dinar...
1: Podria parlar pràcticament català.
0: Sí, perquè entrenament no pot entrenar, no? Porta una setmana a Barcelona i no pot entrenar.
1: Entrenar no pot entrenar encara.
2: Li posin un preparador físic, tampoc pot anar a la carretera de les aigües, com portaven a Romario.
1: No, la porta...
0: Bueno, jo crec que això sí, no?
2: No pot, perquè hi ha jabalís.
0: Però pot anar a córrer per la platja de Barcelona, que és meravellosa.
2: Sí, però igual es converteix en un tros de carbó.
0: Als seus 24 anys, l'extrem alemany Karim Adeyemi, fora conya, s'ha de convertir avui en el segon fitxatge del Barça. Serà quan signi el seu contracte per fi amb el club. Ens explicava el Santi Nil aquests dies que era una incorporació prevista i que ja estava tancada de cara a la propera temporada, però que el Barça l'avançava aquesta per ser previsor, sobretot.
1: Sí, per ser previsor. Ens va explicar Santiago Valle que ja el tenien pràcticament tancat de cara a la temporada que ve, perquè recordem que era un futbolista que acabava contracte, com és el cas de Ferran Torres, el 2027. El Barça finalment que ha pagat aquests 22 milions i mig d'euros, més alguns en variables. Un futbolista que li pot aportar verticalitat, versatilitat i també velocitat, 1x1, ho deia en Couto l'altre dia quan el vam entrevistar. Un futbolista que pot aportar coses diferents al Barça i que sobretot té allò que vol Flick i que vol tenir ara també molt el Barça, que és futbolistes amb fam i amb ambició d'aconseguir coses bones i de recuperar la seva millor versió.
0: Un futbolista amb fam que ha arribat avui a la ciutat esportiva no per entrenar-se, però sí per saludar, ha estat tot un campió del món.
3: Hola, Eric. Felicitats, campió.
0: Gràcies. L'aplaudiment dels seus companys i del propi Hansi Flick per Eric García Nil.
1: Riures amb Hansi Flick, també amb el segon, amb els seus companys, abraçades amb Gerard Martín, alguns dels afiliats que potser li han hagut fins i tot de presentar. Eric García, que va arribar aquest dimarts a Barcelona després d'una celebració llarga, llarga, l'1, van fer una celebració molt llarga d'aquesta segon mundial que ha guanyat Espanya. No estan citats fins al 12 d'agost. De moment ja tenim a varis tots els jugadors repartits pràcticament per tot arreu. Eric, un dels que encara està a Barcelona. Jo tinc la inquietud o la curiositat de saber aviam si tots tornaran el 12 d'agost o si hi haurà alguns que tornaran abans. Recordem que el cas que torni el 12 d'agost tindran només 10 dies de preparació fins a disputar el primer partit de Lliga, que el Barça juga el 23 al Martínez Valero contra l'Elx.
0: Un dels jugadors que s'està entrenant aquests dies en aquesta pretemporada amb el Barça és Jofre Torrents. Nil, quins són els plans que té el club al futbolista tarragoní?
1: Jofre Torrents, lateral esquerre, que vam veure al principi de la temporada passada amb Flick, un jugador molt bon peu, un jugador que ofensivament és molt i molt bo, segurament ha de madurar un pèl a nivell de defensiu, a nivell de guanyar duels. A la ruta, la fulla de ruta és clara, el club confia en ell, volen que marxi cedit per poder tenir minuts, per poder jugar, guanyar confiança i madurar com a futbolista. Jo crec que pels timings que ens expliquen, la seva sortida pot acabar de tancar-se la setmana que ve. El més normal seria que viatgés com a mínim a Birmingham, perquè tenim Alejandro Valde amb unes petites molèsties que encara no acaba d'estar del tot recuperat i no està entrant amb normalitat. Per tant, és probable que viatgi a Birmingham, però acabarà sortint cedits. Ara mateix, una de les propostes que té sobre la taula és la de l'Ajax, de Michel Sánchez, una lliga que s'adapta al context del que necessita i vol Jofre. És veritat que l'Ajax ha firmat a Caio Henrique del Mònaco i han pagat 9-10 milions d'euros, per tant, això es complica. També hi ha una proposta sobre la taula del Racing de Santander i algun altre equip de la Lliga interessat, també de França, però el Racing sí que ha fet una proposta, i això té doble fons, perquè recordem que el Barça està interessat en Jorge Salinas, lateral i central del Racing de Santander, que té una clàusula de 16 milions d'euros que en el club agradaria poder-lo fitxar i que representa, sorpresa, Jorge Méndez, que ahir va arribar a la capital de Barcelona, va sopar amb Deco i amb Joan Laporta, i és una d'aquelles carpetes que està oberta, que ha tocat Jorge Méndez. Jorge Salinas ha estat un parell de dies a l'aeroporto, i jo crec que és una operació que pot acometre el Barça abans de que acabi. El principal problema, que amb l'ascens la clàusula ha passat de 8 a 16 milions, i la propietat del Racing de moment no baixa d'aquests 16. Veurem si amb l'operació de Jofre Torrents pot acabar entrant i s'acaba baixant, insisteixo, Jofre Torrents, que la setmana que ve acabarà de decidir on marxa cedit, i Jorge Salinas, un futbolista que pot ser que acabi fitxant el Barça aquest mercat d'estiu.
0: Doncs una oportunitat per Jofre Torrents, com diu el Nil, per seguir creixent, perquè és veritat que el Barça té plans per ell, però el que volen ara és que jugui. I Nil, ara podem escoltar, si et sembla, la declaració de l'entrenador de l'Atlètic, d'Edin Terzic, que ja està exercint com a relleu d'Ernesto Valverde a la banqueta de l'Atlètic Club, i li han preguntat per aquest suposat interès del Barça en Aymeric Laporta. Això ha dit el tècnic de l'Atlètic.
4: No és una nova història, potser només un nou món. Però tornant a l'altra pregunta, tinc moltes ganes que tots aquests jugadors s'incorporin i començar a treballar amb ells. En tinc moltes ganes.
0: La mateixa història, un nom diferent.
1: Li han ensenyat bé ràpidament a Bilbao el que havia de dir el nou entrenador, sempre que poden atacar
0: ara, ara
1: el Barça.
0: Ara te les veuràs amb el Lu.
2: Tampoc ha dit res.
1: Bueno, una declaració totalment...
0: Home, la mateixa història amb un nom diferent, no?
1: Populista, perquè allà a Bilbao l'aplaudeixen.
2: Abans de guanyar el primer partit. Exactament què ha dit?
1: És la mateixa història amb un nom diferent.
2: Sí.
0: Referint-se a els col·laborats que hi ha hagut amb Nico Williams, perdó, amb els dos darrers estius.
2: Nico Williams, campió del món, per cert.
1: Com si Nico Williams no hagués anat boig per venir al Barça. Que a mi el que em fa gràcia és això. I si li pregunten a Aymeric Laporte si veu bé també arribar al Barça, doncs la resposta és la mateixa.
2: Tan boig Nico Williams no hagués estat si...
1: Quants milions li van posar sobre la taula?
2: Quan es va quedar a Bilbao.
1: Quants milions per temporada sobre la taula? Clar, aquí intervé totes les coses.
2: Bueno, clar.
1: Terzic ja sap el que fer, Helena. Abans de guanyar el primer partit, doncs ja ha fet una cosa per guanyar-se l'afició.
0: Guanyar-se l'afició, exactament.
2: No ha fet res, ha defensat un jugador de la seva plantilla. Això no és guanyar-se l'afició, això és guanyar-se un jugador.
1: Si això
2: ho fa l'entrenador del Barça, l'aplaudiu.
1: No, però no l'ha defensat, el jugador.
2: Això ho fa l'entrenador del Barça i l'aplaudiries?
1: Però no ha defensat el jugador. És que em sembla una cosa, una declaració totalment populista, perquè segurament potser ni ha parlat amb Laporte. Això és el que em sembla a mi.
2: És increïble.
0: A veure, va, 12 i 15, no us enfadeu ni...
1: No.
2: Jo no m'enfado.
1: No,
2: però és que em sembla que no ha dit res d'altre món.
0: No ha dit res, però bueno, parlava... Era una clara referència al Barça i per això la volíem escoltar aquí al que t'hi jugues.
2: En comptes del que sona que vol fitxar Laporte, hagués sigut al Burgos, la referència hauria sigut al Burgos.
1: Tu creus que hauria fet referència si la volia al Burgos, Lu?
2: Sí, igual. Igual.
0: No crec que hagués estat igual pel Burgos, però bueno, mantenim el dubte, segons diu.
2: Amb tot el meu respecte pel Burgos.
0: Pel Burgos, totalment. La presentació que sí està en marxa, no la de Dejemi a les 12 i 16, ara del migdia, al Camp Nou, és la de l'acord de renovació del Barça amb Carolo Ingra i amb Hansen. Signa el seu nou contracte fins al juny del 2028, la danesa. Va arribar al club el 2019, és a dir, que serà pràcticament una dècada defensant els colors blaugranes. Pendents d'aquesta presentació al Camp Nou hi tenim l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal? Us parlo en aquest to perquè ara mateix hi ha silenci absolut a la sala de les oficines del club. Està Caroline Graham Hansen ja amb el micròfon davant, a punt de contestar les primeres preguntes dels periodistes, i acaba de signar també aquí a les oficines, en presència del president Joan Laporta i del directiu responsable del femení Xavi Puig, el seu nou contracte, que l'ha vinculat dues temporades més amb el Futbol Club Barcelona fins al 2028. En total haurà estat gairebé una dècada si compleix amb el seu contracte Caroline Graham Hansen al Barça, i està ja a punt de començar aquesta roda de premsa.
6: Això? Sí? Preparats?
0: Podem escoltar aquesta roda de premsa de Graham Hansen, que serà una de les jugadores referència del nou projecte de Pere Romeu.
5: De fer-li la primera pregunta. Ja li han fet les fotografies amb una samarreta amb aquesta nova tipografia que lluirà el Barça la pròxima temporada, que posa Graham Hansen, i l'any 2028. I ara estem a punt de fer. Doncs nosaltres obrirem aquesta roda de premsa.
7: Hola, què tal, Caro? Aquí, Anna Palet, en directe pel Què t'hi jugues de ser Catalunya. Felicitats per la teva renovació i la pregunta és molt senzilla. Per què renoves amb el Barça i quina és la teva gran motivació per continuar amb aquest club que ja farà gairebé una dècada quan compleixis contracte que estàs aquí amb el Barça? Gràcies.
8: Hola. Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí. Disfruto un montón de día a día, es donde compartimos más tiempo, es el día a día entrenar con tus compañeras, aprender nuevas cosas del staff técnico y bueno, todos los títulos que hemos ganado te da motivación de seguir haciéndolo y seguir intentando ganar más.
9: Hola, Caro. Aquí, José Capel de Radio Nacional de España. Felicidades por la renovación. Con los cambios que está viendo en la plantilla, me gustaría saber si te sientes en cierta manera un poco más responsabilizada a la hora, porque se está fichando mucha jugadora joven, ya venía la temporada pasada de subir muchas jugadoras jóvenes, tú vas a ser de las más veteranas. No sé si eso hace que tú te sientas más responsabilizada a la hora de, en el vestuario, coger responsabilidades. Gracias.
8: Gracias. Jugando aquí en el Barça siempre hay una responsabilidad grande, porque la gente piensa que siempre vamos a ganar. Es cierto que el equipo este año va a ser más joven que nunca, por lo menos en todos los años que yo he estado aquí, y yo voy a tomar la responsabilidad que hay para que seguimos ganando, seguimos mejorando como equipo, como grupo, y simplemente eso. Estoy aquí para dar mi todo para que ganamos, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y siempre hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más en el grupo que ha vivido más cosas que yo también incluso, y yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir ganando títulos.
0: Les reflexions de Caroline Graham Hansen, la jugadora danesa que renova amb el Barça fins al 2028 i que sí, que agafa el guant, que diu que se sent preparada per ser una de les referents d'aquest equip, que ha perdut aquest estiu a Alexia, a Mapi León, a Salma Parayuelo, a Ona Batlle. Són moltes jugadores que marxen del Barça, el Barça més jove des que va arribar Graham Hansen, ha dit ella mateixa, i ella en serà una de les líders. Tornarem amb l'Anna Palet perquè ens resumeixi el més important d'aquesta roda de premsa de Graham Hansen, d'una que renova a un que tot apunta que tornarà al club, ni més ni menys que Sergio Busquets, que va penjar les botes el passat mes de desembre amb Inter Miami, Santiago Valle, i el tres vegades campió de la Champions amb el Barça, sembla que vol començar la seva trajectòria com a tècnic aquí, a casa seva.
10: Què tal, Helena? Bon dia. Ahir el van caçar els companys del diari Esport entrenant a la Ciutat Esportiva per mantenir converses, i la veritat és que admeten des del club que estan tenint converses perquè torni a la disciplina del Barça. No encara com a primer entrenador d'un dels equips de la base, perquè no té el carnet d'entrenador. Començarà a treure-se a partir del setembre. Però sí que volen que comenci, i vol ell, que és el més important, començar a treballar des de dins per començar el procés de formació. I s'ha de trobar encara l'encaix, però sí que admeten des del club que està en vies de tornar a la disciplina del Barça per començar la seva etapa a les banquetes, no encara com a primer entrenador, però en quan es tregui el títol per tenir una banqueta d'una de les inferiors i fer el que tots esperem d'ell, que sigui un entrenador de futur al món del futbol i al Barça.
0: Gràcies, Santi.
10: Adeu, Helena. Bones vacances.
0: Gràcies, tu també. Lu, t'agrada, el veus com a entrenador a Sergio Busquets?
2: Sí, i tant.
0: Sempre destacava vosaltres, no?, que d'aquella generació era un dels que apuntava clarament a ser un bon tècnic.
2: Jo crec que era un matemàtic. El tio tenia el... Recordo una entrevista que li vaig fer que em va dir que el tio sumava. Quan l'equip atacava, si veia que per l'esquerra hi havia dos i per la dreta Sí, ho he fet bé. Per l'esquerra hi havia dos i per la dreta hi havia un. Ell basculava a on hi havia menys jugadors perquè, per compensar l'equip. És a dir, el tio té el futbol al cap i un entrenador ha de tindre el futbol al cap. I estic segur que farà una progressió interessant i tinc el convenciment de que no té pressa. Començarà amb petitets i anirà pujant i aprenent. Serà el segon d'algú que en sàpiga més que ell, que tingui més experiència i arribarà on vulgui arribar. I em sembla que és una gran notícia perquè, a més, és un home de club. És un home que m'ha matat el barcelonisme.
0: I que aprofiti el Barça el talent que ha sortit de casa seva. Martí Junca, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Helena.
0: M'apuntaves que d'aquella generació del Barça del sextet són molts els jugadors que s'estan dedicant a les banquetes, alguns amb major o menor èxit o encert, però que en són molts.
4: Sí, en tenim fins a 11. Per exemple, són els casos de Gabriel Milito, que és l'actual tècnic de Chivas de Guadalajara, a Mèxic, amb més de ja una dècada d'experiència com a entrenador a clubs com Atlético Mineiro, Estudiantes o Independiente. Tenim també Silvinho, el brasiler, que fins fa dos mesos era el seleccionador d'Albània, que va participar a l'Eurocopa del 2024, precisament jugant contra Espanya, però van caure a la fase de grups. També tenim a Yaya Touré, que és l'actual entrenador de l'Slovan de Bratislava, equip que està jugant ara mateix la classificació per la Champions League, o fins i tot Andrés Iniesta, que iniciarà aquesta temporada la seva carrera com a entrenador al Wolf United.
0: Ah, lo de Yaya Touré sí que no m'ho esperava.
2: Rafa Márquez,
0: que
2: serà seleccionador i va estar al Barça B.
0: Ara li anava a preguntar al Martí, però Lut deia que lo de Yaya Touré sí que no m'ho esperava, com a tècnic.
2: Jo tampoc, però vamos.
0: No sé com ho ha aconseguit.
2: Una gran sorpresa. Valdés ho va intentar, hi ha diversos més. Això em remet al Barça de Cruyff, que va passar el mateix. Un mogollón de jugadors que van treballar amb Johan van acabar siguent entrenadors. Sí, és així.
0: El llegat de Cruyff i el de Guardiola, no? Que també s'ha transmet als seus jugadors.
2: Però és que te'n vas al City i al City li està passant el mateix. Company està al Bayern i, bueno, ja hi ha Touré, que també va treballar amb el Pep al City, no? És curiós que hi ha entrenadors que deixen un llegat. Saki al Milan, molts dels jugadors que van treballar amb Saki al Milan, i entrenadors que això no els hi passa. Bueno, sí, Mourinho amb el Bilbao, per exemple.
0: Exacte, bon exemple. Martí, de tots aquests, alguns sí que han estat vinculats al Barça, com ara deia el Lu, per exemple, Rafa Márquez.
4: Sí que va estar a punt d'ascendir al filial fa dues temporades a segona divisió. Tenim a Xavi Hernández, que ha sigut l'únic, doncs, que ha arribat com a primer entrenador del Barça, i també hi ha hagut, doncs, altres noms, com apuntaven Lu, Valdés, Jorquera, que han estat, doncs, vinculats, doncs, a les categories inferiors. En aquest cas, els dos van estar amb el juvenil.
0: Mm-hmm. Això és com quan tens un profe a l'escola bo i
2: sí,
0: que et marca, no?
2: Sí, si tires cap
0: a aleshores tires cap allà, doncs si has tingut un entrenador com Guardiola, com Cruyff, com deies ara, doncs això també...
2: Això us passarà a vosaltres.
0: Es transmet als jugadors.
2: Com ella, sí. Acabareu. No deixareu la carrera. Però...
0: Exacte. Va, 12:25, seguim endavant al Que t'hi jugues. Encara un últim punt en clau Barça, perquè Arnau Santero, què tal? Bon dia.
11: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Transfer Market, aquest portal de referència per tots els clubs i el món del futbol, ha actualitzat els seus valors de mercat i Lamine Yamal s'ha convertit en el primer jugador que supera els 200 milions d'euros de valoració.
11: Doncs sí, per ser precisos, ho han aconseguit tant ell com el noruec Erling Haaland. Mai abans cap jugador havia superat aquesta xifra i ara tots dos tenen un valor de mercat de 220 milions d'euros, superant, per tant, en 20 milions els 200 que valien l'última actualització. De fet, d'aquesta manera situen tots dos per sobre d'Mbappé, que tanca com aquest podi en tercera posició amb 200 milions.
0: També amb 200 milions, Mbappé. Parlaves del Mundial, l'Arnau. De fet, l'arribada d'aquesta actualització de Transfer Market just quan acaba la competició de la Copa del Món marca molt algunes d'aquestes pujades de preu, no?
11: Sí, de fet, un dels millors exemples és el de Pau Cubarsí, que va ser premiat com a millor jove durant el Mundial i que es converteix en el central més valuós del món, amb un preu de 100 milions d'euros juntament amb el francès Saliba. També ha millorat la seva valoració Ferran Torres, l'heroi de la selecció, que ja supera la xifra de 50 milions.
0: Deien l'altre dia el Ramon Besa i el Marcos López que et canvia la vida, no?, quan marques el gol que acaba donant el Mundial a la teva selecció, doncs Ferran Torres que puja fins als 50 milions d'euros.
2: Pots recuperar alguna de les frases que he dit de Ferran Torres durant l'any? No sé.
0: Tu sempre el defenses, eh?
2: M'equivoco poc.
0: I ara creus que hauria de renovar?
2: No sé,
0: amb el Barça o buscar aires nous?
2: Que foti el que vulgui.
0: Tu què faries si fos el Barça? Aprofitaries aquest bon moment d'ell potser per fer caixa? O creus
2: no,
0: que és...
2: no, jo me'l quedaria. Ja sempre ho he dit, que per mi em sembla un jugador supervaluós i molt bon jugador. Jo me'l quedaria. perquè és que difícilment trobaràs un... Home, sí, fitxats, jo què sé...
0: A Haaland,
2: pues, segurament et donarà més gols, però a mi em sembla un jugador que fa moltes coses i molt bé, inclús marcar gols que et donen un Mundial.
0: I t'agrada més com a revulsiu o com a titular?
2: Depèn del partit, depèn del moment, depèn del seu estat de forma, depèn de qui tinguis davant, depèn, això depèn de l'entrenador, el superant. A mi no em paguen per prendre aquestes
0: decisions. A tu no et paguen, és veritat. Només et paguem aquí per opinar. Arnau, són molt bones xifres pel que fa als jugadors del Barça, que s'han vist reforçats pel seu paper amb el Mundial. Com a conjunt, el Barça, com se situa dins del rànquing d'equips?
11: Doncs mira, sembla mentida, Helena, perquè el Barça disposa del porter més ben valorat, que és Joan García, juntament amb Donnarumma, que encapçala la classificació de porters amb un valor de 45 milions. El millor defensa, com ja han dit, Cubarsí. El segon millor migcampista del món, ja que Pedri actua com a sisè jugador en el total més ben valorat amb 150 milions i com a migcampista només està per sota de Bellingham, i el millor davanter, i de fet, com diem, el jugador més valorat en general, que és Lamine. Però tot i això, tot i tenir com les quatre línies cobertes amb lo millor de lo millor, el Barça es queda fora de les cinc plantilles més ben valorades. Una classificació que encapçala el Manchester City i que segueixen Madrid, PSG, Chelsea i Arsenal, i deixen el club català com a sisè.
2: Això és com la FIFA, no? Que nomina a Cubarsí, sí. Millor jugador jove,
0: i no està dins de
2: l'11. No pots votar.
11: Exacte. Doncs sí, el Barça té cobertes les millors línies i no, en canvi no té la millor plantilla.
0: No està a l'11 ideal de la FIFA i té Cubarsí preu de mercat del central més valuós, com ens deia ara l'Arnau, amb aquests 100 milions d'euros. Aquestes xifres, que com us dèiem, els clubs utilitzen com a referència, s'acaben veient reflectides després, Arnau, en les possibles sortides al mercat. Ara hi ha hagut alguns fitxatges importants aquest estiu. Com afecten aquests valors a les operacions?
11: Mira, un dels grans noms de l'estiu és evidentment el de Julián Álvarez. Recordem que tenia un valor de 100 milions segons Transfer Market i, tot i que no ha fet el Mundial que molta gent esperava, el seu valor ha pujat fins als 120 milions. Igual, mira, pel golaç a Suïssa, qui sap. Llavors, el Barça ja va enviar una oferta dels 100 milions que valia, ara amb aquesta pujada de 120 veurem què passarà. Seguim en clau Barça perquè vull remarcar a Anthony Gordon, que passa de valer 65 a 80 milions, és a dir, el preu que va pagar el club blaugrana per fitxar-lo en el seu moment. I per acabar, la pujada més gran d'aquesta actualització l'ha tingut Elliot Anderson, el nou jugador del Manchester City, que passa dels 75, atenció, als 110 milions d'euros. També ha arribat aquest mateix valor de 110 Morgan Rogers, el recent anunciat pel Chelsea, i tots dos jugadors van costar 135 i 138 milions respectivament, molt més que el seu valor, i amb això, doncs, mira, queda per la reflexió la manera que té de sobrepagar els jugadors la Premier League, que això sí, ja no sorprèn pràcticament a ningú.
0: No, cada estiu i cada mes de gener passa pràcticament el mateix. Gràcies, Arnau.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Martí Juncà, de nou. Martí, què tal?
13: Bon dia, Helena.
0: Parlàvem ara d'aquest 11 ideal del Mundial. Hi ha una sorpresa, ja sabíem que no estava Cubarsí, tampoc hi és Lamine.
13: Doncs com dèiem, sí, el central del Barça, millor jugador jove del torneig, no ha estat inclòs a la selecció final, tampoc hi és Unai Simón, millor porter, i la porteria l'ocupa Bosinha. L'11 el completen Cucurella, Lisandro, Upamecano i Porro, Bellingham, Rodri i Olise, i Messi, Haaland i Mbappé. Un Mundial que segueix portant cua després que una aficionada argentina hagi recollit més de 80.000 firmes per repetir la final sota el lema repetir la final del Mundial Argentina-Espanya sin el árbitro corrupto.
0: És flipant, els argentins.
2: No, és que l'altre dia vaig veure un peu dret amb el Mascaloni i una periodista li va preguntar per l'actuació de l'àrbitre. I el Scaloni se la va quedar mirant com dient, però no me preguntas por el árbitro.
0: Sí, sí.
2: I li va dir, no, fueron mucho mejores. Perdimos porque España jugó mucho mejor que nosotros. I és que, a més, jo no sé en què acusen a l'àrbitre d'haver-se equivocat.
0: Sí, sí, no, a més, el propi Scaloni, Ayala, no, també del cos, sí, tècnic del seleccionador argentí, dient que s'ha de reconèixer que van ser millors
2: i
0: s'acabó. En fi, victòria del Girona en el segon test de pretemporada.
13: 1-3 contra l'Olot amb dos gols de Minsu, després de l'empat al primer partit contra l'Atkatsia. Més novetats a segona, perquè el Sabadell ha superat els 7.000 socis amb més de 3.000 altes noves. I en futbol femení, l'Auri Requena, de 36 anys, fitxa pel Badalona Women després de 13 temporades al Granada.
0: En bàsquet, Joel Parra i Dario Brizuela convocats amb la selecció espanyola per la finestra de l'agost.
13: Una convocatòria que més destaca per l'inclusió de 5 jugadors NBA amb noms com Adaimara o Sergio de la Rea, i Chus Mateo deia a Ser Deportivos que es recolzen la selecció de futbol a l'hora de gestionar la plantilla.
14: Primero ilusionado soy yo. Realmente hay mucho, mucho talento ahí, ¿no? Hay que conseguir que todo ese talento se ponga al servicio, ¿no?, del equipo. Para ser un equipo sólido no vale solamente con tener talento, ¿no? Creo que hay que tener muchas otras cosas y hay que conseguir ese espíritu de equipo, de disfrutar con el equipo. Nosotros, aparte, mira, ha venido muy bien lo de la selección española de fútbol, ¿no?, por ver cómo se gana también, ¿no?
0: El Barça d'handbol li somriu la sort al sorteig del Mundial de Clubs.
13: Sí, perquè evita el Fuxe i el Vesprem fins a una hipotètica final. El sorteig els ha emparellat amb el Montada marroquí, el Pinheiros brasiler i el guanyador del partit entre el Zamalek egipci i el Los Angeles estatunidenc. El Mundial es jugarà a partir del 24 de setembre fins a l'1 d'octubre.
0: El Tour baixa en els representants espanyols. José Félix Parra no sortirà a l'etapa d'avui.
15: Bon dia a tothom, que t'hi jugues. Saludos. Gràcies, des de Boagón a les 12:35. Va arrencar des d'aquí la 18ª etapa del Tour de Francia. Quedan 4 para el final hoy. Etapa de alta montaña con 5 cotas puntuables. La última, el desenlace en meta Oxiemer-Glet de primera categoría. Es líder Tadej Pogačar con 4.32 sobre Remco Evenepoel, 6.51 sobre Isaac del Toro. Quinto, Juan Ayuso, 9.22. No va a tomar la salida, va a ser la primera baja de la delegación española. El albaceteño José Félix Parra, de Caja Rural, ayer se fracturó la muñeca.
0: Gràcies al Borja Cuadrado, al nostre corresponsal al Tour de França. I encara un apunt més, Martí.
13: Sí, perquè tanquem amb la selecció espanyola masculina de waterpolo, que ha perdut a la pròrroga contra Austràlia en la Copa del Món de waterpolo a Sydney per 21-23, i en el cas del femení, ahir van guanyar contra Hongria i s'enfrontaran a Rússia a les semifinals.
0: I ara ja sí, Nil, podem cantar Aleluia, si vols, o si ho vol fer el Lu Martín.
2: No, jo no canto.
0: Ja és oficial, Karim Adeyemi, nou jugador del Barça.
1: Nou jugador del Barça, ho acaba d'anunciar ara mateix el Barça, i marxaré corrent, com va fer això a la porta l'altre dia, perquè d'aquí a menys d'una hora, d'aquí a 55 minuts, el presenta el Barça a l'oficina comercial. Per tant, en un pim-pam, en una horeta, matarà la història d'Adeyemi al Barça. Es converteix en el segon reforç oficial de Hansi Flick aquesta temporada, per tant, demà ja podrà entrenar. No crec que juguin el primer partit amistós del Barça demà contra l'Europa, i el veurem per primer cop a Birmingham, a l'estadi del Barça.
0: Per cert, que fèiem conya abans amb el Lu i el Nil de si havia estat per Barcelona, a la platja o a la carretera de les Aigües.
1: A la Rambla.
0: El vídeo de presentació t'anava a dir, és ell caminant per la Rambla.
1: Doncs...
2: Sempre un bon lloc, perquè com està maca de collons... No?
0: Tampoc t'agrada.
2: Tu has vist com està?
0: Va, anem al quiosc.
12: El quiosc del Marcos.
0: Bon dia, Marcos, què tal?
16: Hola, buenos días, Elena. Las portadas en Italia siguen siendo para Guardiola. Pep en el filo. Se lee en la primera página del diario deportivo La Gacheta dello Sport. Se explica que el técnico del City había pedido 20 millones de euros al año, por lo que la federación ha reclamado tiempo mientras emerge la figura de Antonio Conte como gran favorito por encima de Pirlo y Mancini. 4 páginas y editorial incluido en La Gacheta para el tema del día y de la semana y del mes. Guardiola, el mejor. Sirve un seleccionador moderno, no importa si es extranjero, escribe Franco Arturi, recordando que el calcio italiano vive una crisis cultural, ideológica. La Nazionale y los clubs han perdido el filo del discurso de los años 80 y 90, abierto a la revolución de Arrigo Sacchi y reconocido por todo el mundo. Pero Italia, como se lee en la editorial de La Gacheta, vive del recuerdo y Pep encarna la lección española al mundo.
0: Guardiola, que segueix sent el somni pel futbol italià de revifar la seva selecció, que recordem s'ha quedat fora dels últims 3 mundials. El Marcos, dimarts ja ens parlava d'aquesta reunió de Paolo Maldini, que és el nou director tècnic de la federació, amb Guardiola, aquest cap de setmana aquí a Barcelona. Fins i tot el propi president de la federació, Giovanni Malagò, ha arribat a mencionar el nom de Guardiola.
17: Sul breve medio...
18: A curt i mitjà termini, dir que ens hem d'estrenyar el cinturó és quedar-se curt. Tanmateix, hi ha excepcions que, per exemple, poden afectar el nom del que parlem tant aquests dies, Guardiola, i aquestes excepcions es fan per raons òbvies. No hi entraré perquè no és un fet que això vagi a bon port, però segueixo creient que era correcte, que era important obrir un diàleg i mantenir-lo
17: vivo, tenir-lo caldo, aquest
0: diàleg. Diàleg obert amb Guardiola, que estan esperant a la Federació Italiana. Quina és la seva resposta? Un Guardiola que el 2018, en un acte a Itàlia, preguntat per la possibilitat de veure'l entrenar allà, alimentava el somni.
19: È possibile che in un futuro possiamo vedere su una panchina italiana, dopo aver fatto già 3 campionati, che tu possa venire a allenare in Italia?
20: Perché no? Perché no? Non sapeva...
0: Aplaudia la gent amb aquest perquè no de Guardiola... Diuen a la Gazzetta que li han ofert plens poders, no només poder dirigir la selecció absoluta masculina, sinó poder gestionar tot el sistema de la Federació Italiana. Lu, Te l'imagines allà al mando del Calcio?
2: Ara? No.
0: No?
2: Ara no.
0: Ell és veritat que va dir que volia descansar, no?, quan va plegar del City, que si no seguiria a Manchester.
2: D'entrada no ha plegat del City.
0: És veritat, ens ho vas explicar, que està treballant encara pel grup City.
2: Està controlant les acadèmies, olorant talent.
0: Em referia a sortir de la primera línia, no?, de deixar la banqueta Citizen.
2: Exacte. Jo, a més, és mentida que a la reunió amb Leonardo, ja, perquè també estava Leonardo, hagi demanat 20 milions d'euros.
0: Això publica avui la Gazzetta, és veritat, que Guardiola havia demanat 20 milions
2: l'any. Això ja et dic jo que és mentida. Tu em preguntes si agafarà la selecció italiana. Jo, com deia el mestre Puyol, em jugaria un pèsol que no. Ara, després ho fa. Jo també pensava que quan guanyés la Champions aniria i va renovar per 3 temporades. Pep és imprevisible. Però jo, si ara em preguntes, crec que no anirà a Itàlia. I crec que tampoc anirà a Anglaterra. Bueno, de fet, Tuchel continua sent seleccionador, no se l'ha encarregat.
0: Sí, té contracte fins al 2028.
2: Té contracte fins al 2028. Em dius que agafarà la selecció anglesa el 2028? No et diré que no.
0: Perquè, de fet, tu ens ho havies dit, no?, que ell, que coneix molt bé a tots els jugadors anglesos, ell, i que era un escenari que la treia.
2: Si algú coneix és els jugadors anglesos, i si algú... Bueno, a mi, molts dels jugadors de la selecció anglesa que ha jugat al Mundial els ha tingut ell al City. I molts dels que no ha tingut ell al City els ha volgut fitxar pel City. És a dir, si algú coneix és el futbol anglès, i bueno, he viscut a Anglaterra 10 anys, o sigui, i jo, per lo que sé, els seus plans de vida no passen per entrenar a la selecció italiana ni per entrenar a cap selecció ara mateix, passen per una qüestió més propera a la seva família. Mm-hmm. Allà li toca.
0: És que ens parlava el Marcos, no?, d'aquest debat de la premsa italiana, de si posaven a un perfil no italià a dirigir la selecció. Seria un canvi d'estil totalment cultural radical a Itàlia, no?
2: Passada... El 2018, quan li pregunten si seria possible veure'l amb una banqueta, no li parlen de la selecció italiana.
0: No, amb una banqueta italiana.
2: Li parlen d'una banqueta italiana. Entrenadors estrangers a Itàlia hi ha hagut històricament, però a la selecció anglesa no. Bueno,
0: una vegada,
2: la selecció italiana sí que hi ha hagut un parell, però ara mateix, inclús el nom de Guardiola, hi ha gent que no el vol. Hi ha gent que no el vol. Són així. I això és com la selecció espanyola. Tu els dius que entrena Guardiola i vamos, et cremen la seu de la federació, et cremen les Rozas.
0: Però bueno, en aquest cas... Bueno, si no entrem en aquest debat.
2: És a dir, no, hi ha gent que no vol, segons quines
0: sí,
2: coses.
0: Sí.
2: Bueno, a Anglaterra, el nom de Tuchel al principi i al final,
0: sí,
2: hi ha molta gent que no el vol. Mm. Bueno, és així, la vida és així. I a Itàlia hi ha molta gent que no vol.
0: Sí, però em referia ja no només pel fet de la nacionalitat, no, sinó per la cultura,
2: de joc. Però clar, això està canviant, perquè quan t'has quedat fora 3 vegades, fora d'un Mundial...
0: Necessiten un revulsiu, està clar.
2: Necessiten fer alguna cosa, així no poden continuar, és evident.
0: Home, jo si m'imagino un Guardiola dirigint Itàlia, enfrontant-se a Klopp amb Alemanya, tornar-se a enfrontar els dos a una banqueta,
2: home,
0: mola, no?
2: Això ho simularia, sí.
0: Això molaria.
2: Els dos, perquè es retroalimenten, Ha sigut un dels duelos de l'última dècada, no? De veritat. No aquest duelo inventat de Mourinho-Guardiola, que al final no ha existit. El de Klopp-Guardiola sí que ha existit.
0: Tu no el veus, però és veritat que ell sempre recorda molt bon, no?, amb molt bones paraules, sempre el seu pas per Itàlia.
2: No oblidem que a Itàlia el van sancionar 6 mesos per un doping inventat, O sigui que el record és molt bo per la gent amb la que va conviure, per el pas pel Brescia, que va ser molt feliç, va estar bé, sí. Però no ens oblidem que el van sancionar 6 mesos per un doping que al final es va demostrar que era mentida. Això tampoc ho podem oblidar, I això no va ser la gent, no va ser els seus companys, perquè no va jugar amb Lucatoni, en va jugar amb els Filippini, va estar a la Roma, un gran equip, no li va sortir del tot bé, però bueno, el van sancionar 6 mesos per un doping que es va demostrar que era mentida. I al judici, un dels jutges, que eren, no sé si eren 4 o 5, mentre ell parlava, el jutge llegia la Gazzetta de l'Esport.
0: Mira, el diari que ara està publicant. Exacte. Tot aquest interès amb Guardiola.
2: D'això tampoc ens podem oblidar,
0: I ell no se n'oblida, suposo.
2: Igual sí, perquè és molt generós.
0: Així que no te l'imagines, a Itàlia?
2: No, jo crec que, ja t'ho dic, si ara mateix em preguntes agafarà la selecció italiana, jo em jugaria un pèsol que no. Però després el puc perdre, el pèsol.
0: No passa res. No t'ho tindrem en compte aquí, el que t'hi jugues, el pèsol, te'l regalarem.
2: Gràcies. M'obrireu les esquenes.
0: Va, anem a xarxes.
2: Vale.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
21: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
22: Què tal, Helena? Bon dia, com estem?
0: Molt bé, i tu?
22: Molt bé, entretinguda, amb les xarxes, com
0: ja
22: sempre.
0: Ja et veig allà, que treu fum al,
22: sí,
0: al cap.
22: Sí, sí. I mira, Helena, aquests dies, clar, els jugadors que han guanyat el Mundial, els jugadors de la selecció espanyola marxen de vacances, alguns comparteixen les seves vacances, i d'altres, com Pedro Porro, el primer que ha fet és anar a veure el seu avi i posar-li la medalla de campió del món.
23: Está precioso.
24: Ahora sí.
23: Toma.
25: Me he comprado ropa para...
23: No orgullo eso, tú no me sabes bien, hijo mío.
24: Misión cumplida.
23: Ja tiene su, la medalla su abuelo aquí en casa.
22: És molt bonic el vídeo, Helena, perquè es veu com l'avi de Pedro Porro s'emociona i molt quan li penja, evidentment, la medalla de campió del món del seu net, una de les imatges també que ens deixa aquest Mundial.
0: Explicava Pedro Porro que el seu avi era qui l'havia portat quan ell era petit, no?, a tot arreu, als entrenaments, als partits, i que havia lluitat perquè ell arribi on ha arribat fins ara, ser campió del món. Són xules, Lu, aquestes històries paral·leles.
2: Joder, jo quan...
0: És molt emocionant veure l'avi, no només escoltar-ho, sinó el vídeo, com
2: no,
0: s'emociona.
2: No, i el moment en què Nico Williams va a la mare i li dona la medalla, una dona que va travessar tot el desert, va saltar...
0: Embarassada del seu germà.
2: Embarassada del seu germà, tia, això... Les històries personals són... Joder, i cada un té la seva, clar, evidentment. Mm.
0: Sí, sí. Sí. I que al cap i a la fi, ells es dediquen a un món de

0: un món d'elit, no? I guanyen milionades, però que les seves famílies, no? Són com les nostres, són gent normal.
1: La gent diu, és que són milionaris, viuen en su burbuja, sí, però per arribar aquí, aquests també han sacrificat molt, perquè jo me n'anava a festa amb 17 anys i aquests als 17 anys se'n van a dormir perquè l'endemà tenen que entrenar o tenen que... I nosaltres som bastant injustos a vegades amb els jugadors.
0: Dit queda, l'al·legat de Lu Martín. Ana Palet, al Camp Nou, ha acabat ja la roda de premsa de Caroline Graham Hansen, oi?
2: Sí, ha acabat ja aquesta roda de premsa de presentació de la seva renovació fins 2028. Ha dit Graham Hansen que ella ha estat molt tranquil·la durant el procés perquè sempre havia tingut la idea de quedar-se al Barça i així també li havien transmès al club que volien que continués. També ha insistit en que el futbol és més senzill del que sembla, és a dir, que sí, que pot haver-hi un canvi de cicle ara en el femení, però que al final el que hauran de fer és donar-ho tot als entrenaments i intentar ser el millor equip possible perquè l'objectiu és guanyar-ho tot, però també se li ha preguntat com es pot continuar guanyant-ho tot i com, sobretot, es pot inculcar la idea a les joves que guanyar Champions o arribar a finals, encara que ara ens haguem acostumat, no és tan fàcil, i això és el que ha respost Caroline Graham Hansen.
3: Saliendo bien, saliendo mal, empezamos de cero, intentando llegar otra vez a la final, porque la única manera de hacerlo es concentrarte en el día a día, trabajando bien, entrenando bien, mejorar donde puedes mejorar. Y bueno, vamos a seguir haciendo eso como grupo y yo creo que así los jóvenes también van a entender que solo puedes llegar a conseguir estos momentos, estos títulos, de concentrarte en el día a día.
2: Doncs aquest és el missatge de Graham Hansen, i ara a l'oficina comercial del Camp Nou ràpidament hauran de canviar la imatge de fons. Ja no lluirà Graham 2028, sinó que es posarà la fotografia d'Adeyemi, perquè, com hem explicat, en menys de 45 minuts es produirà aquesta presentació d'Adeyemi en el mateix lloc on, passat un quart d'hora de les 12 del matí, s'ha fet oficial aquesta renovació per dues temporades més de Caroline Graham Hansen.
0: Ja tens el Nil Solà de camí aquí al Camp Nou. Anna, guarda-li el lloc, si de cas, que tu has tingut el millor de la roda de premsa de Hansen, que has preguntat la primera.
1: I pregunto,
2: ara fem el relleu.
1: Jo pregunto, després d'una setmana de dir, no, el presentem demà, el presentem demà passat, el presentem dimec, ara els hi ve d'una hora?
0: I així potser ja aprofiten tot el
1: muntatge, no?
2: Han insistit que els que ja estàvem aquí que ens quedéssim, però aquí a la SER, com sempre, fem desplegament, ara vindrà el Nil, però sí que és veritat que la roda de premsa també s'ha fet amb un temps ja determinat, no s'ha allargat més del compte, perquè clar, és que ara ho han de preparar per a Adeyemi, vull dir, la situació com a mínim era una mica particular.
1: Clar, ho podíem fer a la tarda, ho podíem fer demà al matí, ja no ve d'un dia, no? No sé, igual sóc jo que sóc, bueno, no, és que jo sóc bastant tonto, però...
0: Gràcies, Anna.
2: Una abraçada.
0: I 47, recta final del Què t'hi jugues. Parlem ara de bàsquet, perquè amb Alexander Sekulić ja confirmat com a nou entrenador del Barça, es va configurant la plantilla, ja són 6 els fitxatges anunciats. Acer Chaves, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: I aquesta setmana caurà el 7è.
4: Doncs sí, és el polonès Oleg Balcerowski, que en principi s'hauria de presentar, s'hauria d'anunciar aquesta tarda, arriba gratis d'Unicaja, després d'arribar a un acord per desvincular-se de l'equip de malagueny. Arriba per cobrir el rol de Jusuf Afol i ser aquest pivot de rotació que a més signa per dues temporades. Llavors, entre avui i entre demà i dilluns s'hauria d'anunciar també Tyrese Martin, escorta nord-americà, 27 anys, que ha jugat 122 partits a l'NBA entre els Atlanta Hawks, els Brooklyn Nets i ha acabat la temporada passada en Filadèlfia. La seva millor temporada va ser la 24-25, els Brooklyn Nets, sota les ordres de Badalona, de Jordi Fernández, on va tenir una mitjana de 8,7 punts per partits. A partir d'aquí falta un altre pivot de nivell i a un altre interior, si al final qui acaba marxant és Schengelia, que en aquests moments el que podem dir és que està 50-50, no acaba d'estar del tot clar, perquè Schengelia el que vol és un projecte que pugui guanyar l'Eurolliga, i això ara mateix en el Barça ho veu molt complicat.
0: Aquesta és una de les incògnites, que encara queda per resoldre amb l'equip del Barça de bàsquet si Toko Schengelia acaba quedant-se a l'equip.
4: I un últim apunt, Helena, perquè per tancat podem dir que la presentació de Sekulić serà a inicis d'agost, coincidint aproximadament amb l'arribada de Xevi Pujol a la direcció esportiva, que està previst també que arribi en aquest 2-3 d'agost, que sigui quan comenci a treballar oficialment amb el Barça.
0: Doncs a veure, no, Lucy, poden encabir també una altra presentació aquell dia i així aprofiten el rol.

0: Collab del Barça. Va, un últim apunt de bàsquet amb la Núria Vilamala, perquè Núria, hi vas poder parlar amb Pau Ribas a la graderia.
1: Sí, excapità de la penya, exjugador també del Barça, i Helena aquest estiu ha estat com a entrenador assistent als Toronto Raptors a la NBA Summer League. Ja sabeu que és aquesta competició que es fa una vegada acaba l'NBA. És un lloc on, sobretot, els joves que acaben d'arribar a l'NBA o que s'estan jugant entrar o no a l'NBA, doncs aquí és on s'hi juguen pràcticament tot. I el Pau Ribas ha estat als Toronto Raptors i ens ha explicat sobretot les diferències que hi ha entre l'NBA i el bàsquet espanyol i europeu.
2: És un món molt diferent. Totes les possibilitats que estàs aquí acostumat al bàsquet professional ja es multipliquen per, no et sé dir exactament quin número, però un número alt. I la diferència més gran és que allà no pots entrenar. Jugues tants partits i viatges tant que la forma de millorar l'equip no és com fem aquí a Europa. Aquí doncs, podem entrenar entre 100 o 150 dies l'any, i a mi em van explicar que la temporada passada a Toronto van fer 17 entrenaments on hi havia 5 contra 5. Vull dir, la diferència és tan impressionant que entens que la forma de treballar sigui tan diferent.
1: 17 entrenaments a l'ENA en tot l'any, eh? Clar, és veritat que amb els viatges que fan a l'NBA i la quantitat de partits que juguen és molt difícil, però em sembla molt bèstia aquesta dada que ens dona el Pau Ribas. I evidentment, Helena, ahir va ser el dia Sekulić, el dia que el Barça va fer oficial l'entrenador, i vam aprofitar per preguntar-li al Pau Ribas com veia aquest fitxatge.
2: És un entrenador que porta anys fent resultats bons. Veurem, no? Al final el Barça és un lloc complicat, però sempre d'una temporada que no ha sigut suficientment bona, doncs sempre hi ha canvis i hi haurà molts canvis. Però jo sempre soc partidari de veure com es fan els equips i valorar-los al final de temporada. I el que és important és treballar bé, treballar a gust, tenir confiança, fer un bon grup i a partir d'allà créixer i intentar fer una bona temporada.
1: L'entrevista a Helena està a la pàgina web de SER Catalunya, per tant, si algú la vol recuperar completa, allà la poden trobar.
0: Avui a 8:45 del vespre més graderia amb la Núria. Quin menú hi ha per avui, Núria?
1: Haurem d'estar pendents del que digui Adeyemi, perquè el presenten avui al migdia, i avui a Helena a la tarda anirem a visitar una botiga d'aquestes de roba vintage de futbol amb un senyor, el Joel, que té una història molt interessant. Ell és anglès, s'havia dedicat a la ràdio tota la vida i va haver-hi un moment que va decidir fer les maletes, venir cap a Barcelona i dedicar-se al món de la roba vintage de futbol, i anirem avui a visitar-lo a una botiga que té al Raval, aquí a Barcelona.
0: Una conversa que fa molt i molt bona pinta, ja sabeu, a 8:45 del vespre amb la Núria Vilamala a la graderia.
3: Amb força i sense por.
4: Entesos de papers?
3: Què t'hi jugues?
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Helena.
0: Fa 90 anys de l'Olimpíada Popular de 1936 aquests dies, i tu ens has volgut fer la vista enrere i que ens fixéssim en aquesta efemèride, l'Olimpíada Popular, que els que la van viure encara, no, ens parlen molt i molt del que va suposar.
5: Sí, exacte. Concretament va ser el dia 19 de juliol, és a dir, fa uns quants dies que va passar l'aniversari com a tal, però diguem-ne que es va allargar fins al 22, s'havia d'allargar fins al 22, per tant, és important també recordar-ho. Bàsicament, l'Olimpiada, per posar una mica de context sobre què va ser, abans de nosaltres explicar-ho, escoltarem en Carles Santacana, que és director del Centre d'Estudis Internacionals i autor del primer llibre de l'Olimpiada de Barcelona.
6: Davant d'una Olimpiada que havia estat concedida, com s'ha dit, a Berlín el 1931, quan no hi havia el perill nazi, perquè Hitler hi arriba el 33, i veuen la deriva, doncs aleshores pensen que han de fer alguna cosa. I en aquest marc internacional, aquestes persones del Comitè Català per l'Esport Popular es van integrar i van fer la proposta de l'Olimpiada Popular.
5: Per tant, com hem escoltat, l'Olimpiada Popular de Barcelona van ser uns Jocs Olímpics alternatius que es creen l'any 36 perquè els Jocs Oficials s'havien de fer a Alemanya, i a Alemanya l'any 36 doncs, ja hi havia el règim nazi. De fet, faltaven 3 anys perquè comencés la Segona Guerra Mundial, i davant les tendències extremistes cap on anava el món, doncs, van decidir reaccionar.
0: Va ser una convocatòria, Laia, de més de 6.000 atletes.
5: Sí, hi va haver molts atletes progressistes que van renunciar a participar als Jocs de Berlín, i també tots aquells atletes jueus tenien prohibida la participació als Jocs de Berlín. Per tant, la resposta va ser força gran. De fet, tot això els va portar a organitzar una cerimònia d'inauguració. Van allargar el calendari, com deia al principi, perquè a l'inici anava a ser del 20 al 22, i al final van fer-ho del 19 al 22, i tot això per la lluita d'uns valors que integrava l'esport i que en aquell moment estaven en risc.
6: En l'any 30, en aquell moment d'aquella crisi profunda que vivien els sistemes democràtics a Europa. El que estava en joc era un món obert, que era el que plantejava l'Olimpíada Popular del 36, o el camí cap a la guerra. I, malauradament, es produeix aquest fet, que era l'Olimpíada de la Pau, que va ser abatuda per la guerra.
5: I com escoltàvem, i per desgràcia, aquests jocs mai es van donar, perquè l'Olimpíada havia de començar el 19, el 18 hi ha el cop d'estat de Franco, i per tant comença la Guerra Civil Espanyola. Fins i tot expliquen que va haver-hi atletes que es van afegir a les brigades internacionals per lluitar per aquests valors, per tant, al final no es van poder fer aquestes Olimpiades.
0: Ara, Laia, 90 anys després es va organitzar una sèrie d'actes, no?, per recordar-les i per reivindicar-les.
5: Sí, l'acte d'aniversari es va fer a la seu de la UGT, perquè va ser allà on es van acollir els organitzadors d'aquesta Olimpiada, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va parlar de memòria democràtica i de la importància de fer actes com aquest.
4: El primer que voldria subratllar és que la memòria democràtica és una responsabilitat compartida. La memòria democràtica és aquella que persegueix un objectiu que, per simplificar, és el mai més. I aquest és un moment molt oportú per reviure el que va representar l'Olimpíada Popular de Barcelona de l'any 36, aquella que no va ser, no? I a mi m'agradaria dir que d'alguna manera, tenim en la retina les imatges dures del cartell de l'Olimpíada de Berlín, però tenim al cor l'Olimpíada que no va ser. I són dos records a no perdre. El record positiu de l'Olimpíada que no va ser, perquè els valors, insisteixo, són de present i són imprescindibles, però també cal que recordem allò que no podem repetir.
5: A l'acte també hi va assistir Bernie Álvarez, conseller d'Esports, que va reivindicar el paper integrador precisament de l'esport i que també comentava Santa Cano.
7: L'esport és un dels motors integradors més potents que hi ha actualment a l'actualitat. Ja no és només la part simpàtica d'algú que vol fer una activitat física, sinó també perquè el moviment social que hi ha al voltant de l'activitat física és molt gran i serveix per socialitzar, serveix per integrar. Si tu fiques una pilota en un camp de futbol i hi ha 15 persones, tu no saps si un és una renda, té una renda molt alta, l'altra molt baixa, si un ve de fora, si un és d'aquí, si un barri de l'altre, i això poques coses ho pot fer i l'esport és capaç de fer. Per tant, posar en valor tot el que va passar el 36 és totalment actual.
5: Per tant, tot i que aquest 90è aniversari va quedar una mica amagat per la final del Mundial, també van reivindicar això, no?, que personatges com Lamine Yamal són el perfecte exemple de per què a dia d'avui s'ha de seguir reivindicant, doncs, tots aquests valors que integra l'esport, entre moltes altres coses.
0: Gràcies, Laia. Anem tancant aquest Que t'hi jugues, en el que s'ha confirmat per fi l'oficialitat del segon fitxatge del Barça, Karim Adeyemi. L'extrem alemany arriba al Barça, signarà fins al 2031 i es retrobarà amb Hansi Flick, el tècnic que el va fer debutar a la selecció alemanya. En uns minuts serà la seva presentació com a jugador del Barça. Podreu escoltar el més destacat de les seves paraules a l'antena de la cadena SER. A 8:45 del vespre teniu una cita amb la graderia. Gràcies al Tomàs Sánchez, al control tècnic, a la Ciat Chávez, a la producció i a tota la redacció d'Esports. Nosaltres, ja sabeu, tornem demà. Ara us deixem amb els companys de la Treva. I el Lu Martín, gràcies per haver estat aquí a l'estudi.
8: Gràcies a vosaltres i bones vacances.
0: Ens retrobem al setembre, Lu.
9: Capitans, remen en la vora. Demà tornem, si no ens van fora.
3: Què t'hi jugues?
10: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
11: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
12: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
13: Arriba l'estiu, toca descansar, però a la ràdio l'actualitat no s'atura. Aquí a Andorra també a l'estiu. Informació, entrevistes, espais lúdics i molt més de dilluns a divendres, de 2:15 to 2:00 p.m. a la 102.3 FM, a cadenaser.ad i a l'aplicació de la Cadena Ser.
14: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
15: Només penso en tu.
14: Referents amb tu.
16: La una, mediodía en Canarias. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de decir en Televisión Española que no habló con nadie del gobierno, ni de la SEPI, ni de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Es la primera entrevista de Zapatero desde su imputación.
17: Presidente, ¿se ha corrompido usted?
18: No, en absoluto. Siempre mi actividad profesional como consultor ha sido respetando la legalidad.
17: Presidente, ¿ha vendido usted influencias? ¿Ha traficado usted con favores políticos?
18: Jamás. Absolutamente, y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así, y por tanto tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
16: Respuestas de Zapatero a las preguntas de Javier Ruiz. Además, el juez Peinado retiene el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno a pesar de la orden de la Audiencia de Madrid para que devolviera ese documento a Begoña Gómez. Ampliamos, Pedro Jiménez.
19: Begoña Gómez y Cristina Álvarez no han recuperado el pasaporte que requisó el juez Peinado al entender que existía riesgo de fuga. Juan Carlos Peinado llegó a afirmar que no se fiaba de los policías nacionales que escoltan a la mujer del presidente porque podían ayudarla a fugarse. La Audiencia de Madrid ordenó hace una semana el levantamiento de la medida cautelar y que se devolvieran los pasaportes. Sin embargo, el juez dice que si lo quieren, vayan a buscarlo ellas personalmente. La defensa de la asesora ya ha presentado un recurso en el que, sin citarlo, insinúa que Peinado puede incurrir en un delito de prevaricación porque restringe el derecho fundamental a la libre circulación sin título que lo permita, lo cual, realizado a sabiendas, es de extrema gravedad.
16: La Comisión Nacional de la Competencia acaba de sancionar a 3 influencers, entre ellos a Ibai Llanos, por vulnerar la ley que protege a los consumidores, aunque las multas son mínimas, Javier Díaz.
20: La multa de Ibai Llanos es de 710 euros, la de Jordi Wild de 1.534 y la de Nacher, el otro influencer sancionado, de 1.780 euros. Las sanciones llegan en el caso de Ibai por no identificar claramente la publicidad de una bebida en la presentación de su evento, la velada. La de Jordi Wild llega por no haber contado con calificación y advertencia para menores también en su evento de peleas Dogfight. Y la de Nacher por realizar publicidad de medicamentos sin respetar la normativa vigente.
16: Esta sí, multa histórica a Google la impone Bruselas y las sanciones de casi 900 millones de euros por priorizar sus servicios frente a la competencia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
21: 890 millones de euros por incumplir la ley de mercados digitales. La comisión concluye que Google da preferencia a sus propios servicios en sus buscadores y que pone obstáculos para que los usuarios puedan ser redirigidos a otros canales de compra alternativos a los de Google Play. Como acaba de explicar el portavoz de Asuntos Digitales del Ejecutivo Comunitario, queda 60 días para que cumpla con la normativa europea. Primero fue Meta, luego Apple, ahora Google. Bruselas sanciona a las tecnológicas estadounidenses por incumplir las normativas comunitarias, normas que están bajo la lupa de la Administración de Estados Unidos a horas de que se implemente en su totalidad el acuerdo arancelario entre el bloque comunitario y Washington.
16: Una de las principales empresas chinas de automóviles, Geely, entra en la factoría de Almusafes. La histórica Ford mantiene el 64% de la planta, que a partir de ahora tiene 2 propietarios. En Almusafes está Juan Maraner.
2: Sí, en 2027 Ford Almussafes no será solo Ford, será Ford Geely. Ambas marcas han firmado una alianza estratégica. Ford conserva, como dices, el 64% de la propiedad. Geely adquiere el 36% restante. Compartirán instalaciones, fabricarán cada una sus coches. Ford, el Kuga, el que está fabricando ahora mismo aquí en Almussafes, también el nuevo Bronco y un nuevo crossover familiar. Geely fabricará dos SUVs, todos electrificados total o parcialmente. Eso acaba con la incertidumbre y garantiza los 4.000 empleos de la planta, y tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat Pérez Llorca lo han destacado. Y es, además, han dicho, el principio de una política de alianzas centrada en la electrificación y el objetivo cero emisiones de la que España quiere ser cómplice.
16: PSOE y Sumar defienden a la ministra Diana Morant, que llegó a comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler. Los populares creen que se ha cruzado una línea roja, exigen una rectificación. Escuchamos ahora a los portavoces de Socialistas y de Sumar, Patxi López y Verónica Barbero.
15: No, creo que cada uno se expresa como cree conveniente, ¿no? He dicho que no forma parte de mi vocabulario.
22: También es verdad que se entiende el hartazgo con el PP y con Vox, pues están todo el día con el fango, todo el día. Y entonces algunos, pues, verdad, y lo entiendo, es muy humano que nos haga contestarles con su misma moneda.
16: Información de servicio, porque el socavón en la línea de Rodalies, que se ha tragado una grúa de grandes dimensiones, va a provocar el cierre de dos líneas, la R2 y la R11, hasta la semana que viene. Vamos con los deportes. Sara Núñez, adelante.
23: ¿Qué tal? Muy buenas. Con el Barça, que acaba de hacer oficial el fichaje de la alemana de Jemi, el delantero llega procedente del Borussia de Dortmund por 22 millones de euros más 7 en variables, y se reencuentra con Flick, con el que debutó en la selección alemana. Segundo fichaje de los blaugranas tras la incorporación de Anthony Gordon, y firma con el club hasta 2031. A la 1:30 va a ser su presentación. Ya es oficial la de Jemi en el Barça, y en el Atlético de Madrid se espera que se oficialice la llegada de Kangin Lee, procedente del Paris Saint-Germain. Además, continúa la pretemporada después de los amistosos de ayer. Hoy se enfrenta al Sevilla, al Córdoba, eso en fútbol, pero en ciclismo. 18ª etapa del Tour de Francia. Allí está Borja Cuadrado, enviado especial de la SER. Cuéntanos, Borja, muy buenas.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha comenzado la 18ª etapa del Tour de Francia con mucho movimiento. Es una llegada en alto. Va a finalizar en Auxerre-Meslet. Allí logró una gran hazaña en 1971 Luis Ocaña. Serán 185 kilómetros. Desenlace en un puerto de primera categoría. No ha tomado la salida el manchego de Caja Rural, José Félix Parra. La primera baja de la delegación española. Recordemos, es líder Pogacar, 4:32 sobre Renko Evenepoel, 6:51 sobre el mexicano del Toro. El mejor español, quinto, Juan Ayuso, a 9:22 de Pogacar.
25: Cadena SER. Servicios informativos.
14: Aquest estiu, Cadena SER i SER

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda i bon dijous. És la 1:07 i ja estem a tocar del cap de setmana.
2: I tot i no ser dimecres, avui també posarem música en aquest migdia, ja que parlarem de com ha canviat la promoció musical en els darrers anys i ens visitaran el fenomen de Club Social Carme, que ho està empatant moltíssim.
3: Però com cada dijous hi haurà una secció de cinema amb el Fausto Fernández, on parlarem d'amor i, òbviament, d'amor d'estiu. I ens visitarà la comunicadora i formadora Andrea Vilallonga per explicar-nos com es desconnecta. Benvinguts, això és La Treva.
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Doncs sí, avui parlem de música i de com ha canviat la promoció dels artistes en els darrers 20 anys.

0: I per a mi, l'exemple perfecte de promoció musical a l'antiga és Operación Triunfo. Va sorgir l'any 2001 com un format de masses. A lo grande.
1: Clar, no, tu no havies ni nascut.
0: No
1: encara.
0: Havia nascut tampoc, però ho he
1: recuperat. Però tu no ho vas viure,
0: Operación
1: Triunfo, tal com és.
0: Ho he recuperat després. Antiga, clar. Ho he recuperat després i m'he papat tots els directes d'Operación Triunfo al YouTube.
1: Una cosa bona d'Operación Triunfo és que la gent que no va viure l'edició del 2001 va tenir una cosa semblant al 2017 amb la nova generació.
0: Tot i que no era exactament el
1: mateix. No el mateix, però bueno, es podia assimilar una miqueta.
0: Sí. Pues és que a Operación Triunfo feien molt una cosa que eren les firmes multitudinàries.
2: Esto es una locura, que hay muchísima gente. Bueno, ya los estáis viendo. Están encantados con compartir este rato con sus ídolos. Y bueno, yo voy a acompañar a tres de estas fans. Ven aquí, bonita. Fíjate, es que no pueden con su alma. Bueno, ¿cómo os encontráis ahora que habéis conocido a Iván?
3: Es que no se puede explicar.
4: No tienen palabras.
2: Se me ponen los pelos de punta, Emilio.
0: Los pelos de punta.
1: ¿Quién es Iván?
0: Iván era de OT2.
1: Ah, és que no el tenia controlat, aquest.
5: Aquestes són les fans de 2022.
0: Sí. O sigui, de 2002, perdó. Sí. Però és això, que ens encantava anar a lo més gran possible, firmes gran, perquè també era la manera que teníem com de connectar en els nostres ídols. No sé si vosaltres heu arribat a anar a alguna firma de disc.
5: Doncs jo he anat a un concert molt petit que es va fer a Múrcia, en un lloc a dins de la nova condomina, de Maria Isabel, la d'Eurovisió.
0: Oh, wow.
5: I em va signar el disc de Antes Muerta que Sencilla.
1: Jo he anat, però només quan hi havia el típic acústic, que ficava acústic més signatura, no per la signatura en si, perquè és veritat que no he tingut mai aquesta mitificació de la signatura, però sí per veure l'acústic del grup en qüestió. Així sí que he anat alguns, però he anat sense el disc perquè me'l signés, que és una cosa també molt estranya, en una signatura sense l'àlbum o el vinil perquè signessin.
5: Però normalment el pots comprar allà, també.
1: Sí, però no, perquè em va pillar en una època que era jove, no tenia calés i, òbviament, no escatimava en gastos. Total.
0: Jo vaig anar a la firma de disc de l'Alba Recher, a OT 2018, que em vaig comprar el disc perquè me'l signés, però realment en aquell moment ja escoltaves les cançons pel mòbil, vull dir, tampoc.
1: Clar.
0: En fi, la cosa és que avui dia la superproducció no impressiona ningú. Hem passat a la devoció de l'estrella intocable a l'obsessió per l'autenticitat. I el millor exemple d'això és el fenomen del Tiny Desk. Tiny Desk Concerts són concerts a l'escriptori petit, una famosa sèrie de concerts íntims i acústics produït per NPR Music, que és la emissora pública dels Estats Units, que es graven allí, a l'oficina pública estatunidenca de Washington, literalment darrere de l'escriptori del presentador, ple de llibres, carpetes, fotos familiars.
1: Sí, sí, i va sorgir fa anys, fa gairebé 20 anys. Que
0: sí, el 2008.
1: Això.
5: Però que és com una mica com si ens posem a la família, uno amb l'ampolla d'anís del mono, el otro es posa a tocar la guitarra...
0: Sí, és com que hi ha molta informació. Passen moltes coses visuals darrere de la persona que està allà tocant en acústic. He de dir que a mi em genera una mica d'angoixa, Em genera angoixa veure com tantes coses darrere. Jo sóc més de concerts més nítids.
1: Més petit. De fet, em fa molta gràcia estar parlant de Tiny Desk i de fons escoltar el Boleria del Bisbal.
0: Sí, sí.
1: És una cosa molt curiosa.
0: Doncs el Tiny Desk va sortir una mica com per casualitat, perquè els productors d'aquesta ràdio pública van anar a un concert de la Laura Gibson a un club i es van enrabiar molt perquè no podien escoltar a l'artista tal i com volien, perquè hi havia molt de soroll de gent que estava allí al pub i que no deixava escoltar. I van dir així com mig de broma: mira, el que hauria de fer aquesta persona és tocar a la nostra taula de feina. I mira, un mes després la broma es va tornar realitat i va actuar en el reduït espai que ocupava el presentador en la seva taula de feina.
1: Total. I va anar molt bé. I estem parlant del 2008,
0: sí,
1: perquè
0: del 2008.
1: Ens posem, El YouTube no és el que és ara, no hi havia tanta plataforma.
5: No,
1: i va créixer moltíssim. Arran d'allò van anar fent, i òbviament ara Tiny Desk és un habitual dels grans artistes internacionals.
0: Sí, ha passat per allà artistes com Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, C. Tangana o Amaya, entre altres.
1: I també, de fet, el C. Tangana, que va estrenar una cançó.
6: Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar.
5: Que C. Tangana no només va fer Tiny Desk, sinó que va fer tota la gira, era un Tiny Desk. O sigui, tu anaves al concert i tot l'escenari era el Tiny Desk, amb tothom allà, un xerrant, l'altre fent una copa de vi, i estava tothom de festa.
0: Però el que em fa... O sigui, el que m'impressiona a mi és que abans el fet de tenir caché es media en això, grans firmes, grans concerts, estadis, i ara una persona que té caché és una persona que va allà a gravar un vídeo en un despatx com la palma de la mà. Vull dir, com ha canviat realment això de que ara ens interessa més l'autenticitat que els grans estadis.
1: I jo crec que també els músics valoren el poder fer promocions com aquesta, no? Per poder anar allà, tocar la seva música, que soni bé, poder aprofundir en despullar les cançons d'una forma diferent, no? Perquè ara, amb tantes inputs de xarxes socials amunt i avall, potser costa molt trobar aquest espai on puguin cantar, que puguin cantar les seves cançons i fer un format com és aquest, que ho ha patat moltíssim, òbviament.
5: I a mi, per exemple, que jo no tinc ni idea de música, el que m'agrada és veure com es fa la música. Ostres, aquest soroll, o sigui, aquest so, estan fent, agafant aquest instrument i l'altre s'està acompanyant amb l'altre, perquè jo no sé com es fan les cançons.
1: I és la prova del cotó, és com un concert. Si el Tiny Desk sona bé, és que és bon músic.
0: Totalment.
1: Aquí no hi ha...
0: Bueno, i després també el Tiny Desk de la malla, que va incorporar la cadira aquella que funcionava com a flauta, vull dir, també crec que ara ja és com... que s'estan innovant fins i tot en els Tiny Desks. Uh-huh. Però si els nostres oients volen escoltar un Tiny Desk en la nostra llengua, tampoc han de patir ja, perquè ara tenim un Tiny Desk a la catalana, el Club Social Carme.

0: tenim el privilegi de tenir aquí a l'estudi els directors d'aquest projecte, el Gerard Sancho i el Bernat Dausà. Com esteu?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Us agrada aquesta referència al Tecnidea Escala Catalana, que potser us ho han dit? No sé si us ho trobeu còmode, si us agrada o...
1: Sí.
3: Sí, o sigui, és real que quan vam començar a xerrar, les primeres vegades que xerràvem, sí que ens hi havia com una inspiració en... Però...
1: Tenim diferents referències,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però amb certes distàncies Tecnidea està aquí dalt, nosaltres encara estem aquí baix, però bueno, és... És algú en què fixar-se, realment.
1: A nosaltres ens agrada tenir-ho com a referència perquè pensem que està molt ben fet i amb molt bon gust i, a més, com molt bé heu explicat, hi han artistes que saben que per existir han de passar per allà, no? Doncs nosaltres una miqueta hem intentat buscar una cosa similar des d'aquí a casa nostra i, igual que tenim el Tecnidea, doncs també hem agafat de referències doncs el Gallery, les Feres, vull dir, coses que ens agraden i que al final amb tota la humilitat del món tenim referents que al final obren camí, no?
0: Perquè vosaltres ja fèieu música separats abans del Club Social Carme.
1: Nosaltres diguéssim que venim de sectors molt diferents.
3: Sí.
1: El Gerard, el Pep i jo, que el Pep avui no hi és, però som els tres socis del club. I el Pep és productor i tècnic de so i em sembla que també ha col·laborat amb aquesta casa, doncs...
2: Pep Saula, mitiquíssim.
1: Sí, i el Gerard és el director creatiu i jo una miqueta m'encarrego tota la logística i tot el que va darrere a nivell de producció i això, doncs, també, doncs, evidentment, amb un equip increïble que tenim al darrere que fa possible el projecte, però venim tots d'espais
3: diferents.
1: Sí, molt diferents.
2: I com s'origina? Perquè el 2 d'abril és el dia que estreneu la primera sessió amb Al·lèrgiques al Pol·len. Com surt? Com arriba aquest 2 d'abril?
1: Doncs mira, tot amb una conversa amb el Gerard,
3: sí,
1: que ens coneixem des de fa molt de temps, nosaltres som de Sant Feliu de Llobregat i som amics de tota la vida i un dia em diu, vull fer aquest projecte i necessito que sigui amb tu. I jo li vaig dir endavant, però necessito que també hi hagi el Pep. I a partir d'aquí, doncs, comencem a vestir-ho.
3: Sí, o sigui, en veritat hi havia un gran propòsit, que crec que ha sigut gran part, i és el que estem intentant comunicar a tothom, és el que estem intentant ensenyar, és que hi hagi un producte de qualitat, sobretot, i que la música es noti que és viva. Vull dir, tal com explicàveu abans, que m'ha semblat molt interessant, aquestes superproduccions, que abans es portaven molt de moda, el més gran és el millor, la sensació de que fer coses petites, molt ben cuidades, sense voler-se flipar, per dir-ho d'alguna manera, i sense voler sortir dels paràmetres, crec que fa que el producte o el club es mantingui amb certa qualitat. I crec que això és la part important. De dir-li al Bernat, vull fer una cosa a Barcelona, una cosa petita, un lloc on pugui anar-hi certa gent, però que no sigui exclusiu. Vull dir, si fos exclusiu, faríem pagar entrades de 300 euros.
2: Uh-huh.
3: És gratuït, la gent ve, la gent s'apunta... O sigui, és veritat que ja s'has convidat i ja s'has moviments, però... La cosa és que sigui una cosa accessible i que la banda se senti còmoda tocant. I això és el que volíem fer. Llavors, crec que per les sessions que portem ho estem aconseguint i estem seguint... O sigui, crec que ho estem aconseguint i estem...
2: I aneu un lloc que és molt de moda a Barcelona. Ara dèieu, no? Buscàvem un lloc a Barcelona, que hi hagués gent, però tampoc no fes, òbviament, moltíssima gent, i aneu a parar al Barbocata. No sé com apareixen també en la vostra trajectòria.
1: Exacte. Aquí va haver-hi una qüestió que va ser com... que quan nosaltres ens ho plantejàvem volíem fer-ho com en espais diferents, no? I quan anem allà, que ho direm a tot arreu, és casa nostra, ens diuen, ok, podem fer... La nostra idea era, la proposta va ser, volem fer la primera sessió aquí.
2: Correcte.
1: I ens van dir, d'acord, la podeu fer, però volem que les feu totes aquí. La feu, vale? Cuida'm i evidentment,
2: fet.
1: Ens ha cuidat i ens els estimem a matar i us podem avançar que farem... La segona...
2: Sortireu del niu?
1: No, sí, però ara seguirem fent la nostra segona volta d'aquest any. Farem 5 sessions més allà. I també anireu veient que qui ens pugui seguir les xarxes veurà que anirem fent sessions especials en racons icònics de Barcelona i també de Catalunya.
2: Has dit que al setembre tornareu amb noves sessions.
1: Exacte.
2: En 5. Ens podeu avançar algun nom d'aquestes 5 noves o què?
1: Sí. No us podem explicar la primera, que serà el 21 de setembre, però sí que la segona i la tercera, que seran Alosa i Els Tiets, aquestes sí que les podem avançar, però això, en farem 5 més i més que vindran, però per ara anem pas a pas amb una humilitat que creiem que cal destacar i amb un retorn molt, molt xulo i molt amable i molt amorós que hem viscut.
4: I dèieu que faríeu com noves sessions en racons icònics de Barcelona o de Catalunya. Es pot fer música tot arreu? O sigui, tots els jocs estan preparats?
3: Aviam, dintre de la nostra filosofia i dintre de les primeres xerrades que teníem, ens agradava molt la idea d'interiors. Llocs on aparentment la música no hi arriba mai, nosaltres fer-la arribar. És real que el Tiny Desk, com dèieu abans, té com una presència icònica, que només veure aquella estanteria ja dius, vale, això és el Tiny Desk, encara que no hi hagi música. Nosaltres ho estem ara mig aconseguint amb el Bar Bocata, aquell racó, fent 5 sessions més i aviam si hi haurà doncs, una segona temporada que seguim fent allà, fent com aquell espai icònic, però creiem que al mig d'un descampat, amb dos altaveus i uns cables vistos, es pot fer música. Això gràcies al Pep Saula que tenim, que és una bèstia, i qualsevol cosa que es gravi a qualsevol lloc, i ho remasteritza, fa les seves màgies, i sona bé a tot arreu. Per tant, creiem que sí, però volem fugir dels grans espais on normalment la música hi arriba. Creiem que aquest és el concepte. Anar on la música, en principi, no arribaria mai.
1: Jo crec que ens descriuria bé el fet de dir espais on normalment no hi ha música, posar-n'hi.
3: Correcte.
1: I també el fet de que sigui una cosa de proximitat. Sí que tenim sobre la taula coses que sortiran més grans, però que la nostra essència, allò que farem sempre, jo sempre ho poso per exemple, la nostra lliga regular, diguéssim, serà aquesta proximitat. És a dir, espais on tu puguis veure l'artista que t'agrada.
3: Poder-lo tocar.
1: Exacte. Sentir que, de cop, això ens va passar amb la sessió de Ludwig, que el Quim fora de guió, va decidir entrar pel públic. Clar, això ho va fer absolutament genuí.
3: Correcte.
1: I la gent va vibrar fortament, no? I aquest sortir del guió i aquest fer alguna cosa que sigui inesperat, jo penso que és part del nostre segell.
0: I una cosa que m'intriga molt, per què Club Social Carme?
3: Aviam, aquí hi ha una idea que és un club social, bàsicament és un grup de gent que es reuneix per un mateix motiu. Vull dir, a tots ens agrada la música, per tant, fem un club social de gent que ens agrada la música. El club social ja ho tenim clar. És veritat que està molt de moda utilitzar-ho d'anglesa, o sigui, utilitzar-ho d'anglesa, social club. Està ple de socials clubs ara per totes bandes. Nosaltres fem un club social, perquè és aquí i és català. I Carme, bàsicament perquè és una cosa que ens aterra. Un club social és com una cosa que la gent diu, oh, un club social, però si li posem el nom de Carme, qui no té una Carme a la seva família?
0: És com si vas a casa de la teva àvia.
3: Correcte.
0: O de la teva dieta.
4: O el casal del barri.
3: Correcte. Sí. Llavors volíem que el nom de Carme, un nom català, un nom que ens fa sentar i ens fa, això que dèiem abans, no flipar-nos. És el Club Social Carme. És això.
2: És
3: no
2: casa.
3: Volem, és casa i volem que estiguem còmodes. I crec que el nom encaixa molt bé amb el producte que volem que ensenyem.
1: I de fet, hi ha una cosa curiosa, que és que ha esdevingut, sense que fos forçat, sinó que ha sigut natural, que en l'equip, quan algú es refereix a tot l'equip, diu, ei, Carmetes, que
3: Carmetes.
1: Tal i que qual. Això passa.
3: Sí, som
0: les Carmetes.
1: Som les Carmetes. I això és com...
3: Sí.
1: És, o sigui, ho fa molt també que hi ha un equip humà darrere.
2: Molta família.
1: Sí, 100%.
2: Hi ha un logo, un lema, de fet, de les vostres sessions, que és seran 4 cançons.
3: Sí.
2: Això està parat amb el grup, o és feu les que vulgueu, vosaltres mateixos, hi ha una mica de debat...
3: Això ve d'una expressió molt nostra, que és quan plou, que diu seran 4 gotes. Són 4 gotes. Vol dir que plou poc, però que han sigut 4 gotes. La idea d'una cosa curta, però intensa, ens agradava molt. I nosaltres sempre ho posàvem en exemple de quan puges al Dragon Khan, fas una hora de cua per estar 15 segons a l'atracció i dius, hosti, és que vull tornar-hi a pujar. Això és el mateix. Fer 4 cançons implica que vas a veure un grup que t'agrada molt, però quan acaba dius, ja?
4: Deixaran ganes de més.
3: Aquesta intensitat és la que ens agradava, de que fossin 4 cançons. Escull les teves 4 cançons, toca-les com les tu vulguis tocar, que siguin especials pel moment que les toques, però que en siguin 4. No treu que d'aquí un any fem alguna sessió que siguin 8, però de moment són 4 i creiem que és un format que ens agrada molt.
1: I que també en funció de, com molt bé diu, adoc allò que fem, farem una cosa o una altra, no? Però el ser, diguéssim, líders del nostre propi contingut, doncs fa que ara decidim això i si ho canviem, doncs ja ho canviarem.
3: Sí.
0: I en aquestes 5 sessions heu canviat ja alguna cosa que teníeu molt clara en el cap i al duro a terme heu dit millor una altra manera?
1: Hi ha hagut coses, abans, mira, venint cap aquí, li deia al Gerard, dic, que crec que el que ens ha quedat millor de tot el que hem fet ha sigut una cosa que no era lo habitual, que és en la sessió que vam fer la Maria Jaume, l'equip tècnic va proposar portar una Steadicam, que nosaltres treballem en plano fixe.
4: Què és una Steadicam?
1: És una càmera que la pots portar
2: càmera
1: molt
2: lent
1: i que no es veu el tremolor de la càmera.
2: T'hauríem de posar l'alerta boomer ara, eh?
4: Alerta boomer.
1: I això trobo que és el que ha quedat més xulo. O sigui, queda fantàstic perquè entra la, la noia que toca la xeramia, que és una espècie de gaita, entra des de, del carrer i va entrant pel públic, es veu tot el públic, i aquest sí. moment a mi em va agradar molt, no? I penso que això és sortir-se del guió, vull dir, sortir del que és habitual perquè no ho hem tornat a fer.
3: Exacte.
1: I, bueno, al final...
3: Nosaltres ho proposem a les sí. bandes. O sigui, sí. no ho proposem, però ho deixem caure de dir...
2: Es pot fer això, si voleu...
3: Sí,
1: al final, les bandes han vingut amb el d'això de... He de fer alguna cosa que sigui diferent. Sí, i ens ha passat, és a dir, no en les primeres, però en la tercera sessió la, vam fer això amb la Maria, després a la quarta, el Quim va ser quan va dir va jo també vull fer alguna cosa genuï, i van venir vestits
2: d'època sí.
1: molt xulo.
2: I gent està en pijama.
1: Sí, exacte, vull dir que és allò de que tots ja pensen de, ah, vale, he de fer alguna cosa diferent.
2: Uh-huh. No? I a més, una cosa bona, que clar, teniu el Pep Saula, que no hi és aquí, que és de Saxeni, productor de nombroses bandes, i això també els músics els tranquil·litza, saber sí, que està el Pep allà, que sonarà bé, que sonarà
3: correcte.
2: Perfecte, i això no sé si també us han arribat ara moltes propostes després de la rebuda d'aquesta primera temporada, de molts grups, moltes formacions, eh? Volem participar l'any que ve.
1: 100%, això ens ha passat i a nosaltres ens fa molt feliços perquè la gent se sent còmode venint, ha vist que és una cosa que... Nosaltres tenim la sort de, a part de tenir un equiparro, tenim el Xavi Martín, que és la nostra càmera, que és una persona que, vamos, jo no sé, Gerard, bueno, això és del teu, del de Branca, però jo ja no em preocupo mai d'això perquè sé no. que sortirà bé.
3: Exacte.
1: Perquè entre, a nivell tècnic, entre el Pep, a nivell de so, i el Xavi, i el Pol, que és el seu company, va tot rodadíssim, i ens ha passat doncs això, no? que el retorn ha sigut molt positiu, que moltes bandes piquen a la porta per venir. Nosaltres és veritat que ens agradaria acollir-les a totes, perquè al final volem ser un, aquest altaveu, no? Perquè al final nosaltres som una eina de promoció, en el fons, i de generació de contingut, però no podem de moment acollir-les a totes, això vindrà, eh? I abans amb el Gerard pensàvem, ostres, se'ns acabaran acabant. No, no et preocupis, que sempre n'hi haurà, no? Però sí que ens ha passat, i a més... us explico una anècdota que és curiosa, que és que nosaltres, quan tu penges un vídeo a YouTube, si poses una cançó, tu te la capen per un tema de drets. Mm. Llavors, si tu ho enregistres i ho estàs fent el so tu mateix, aquest so, si està molt ben fet, pot sonar com que és l'original.
2: Clar.
1: I en tots els vídeos que hem anat penjant, estava tan ben enregistrat...
2: S'ha saltat el copyright.
1: Que ens ha saltat.
0: Ostres.
1: I en seguida després hem presentat el contracte de cessió de drets, bla, bla, bla, i s'ha acabat. Però ens ha passat, perquè és que a nivell de tècnic això és per nosaltres prioritat davant de tot. Que tècnicament estigui ben fet.
0: Hmm. Doncs moltes gràcies, Gerard i Oriol. Estarem impacients...
2: Oriol, no.
0: Ai, perdona. Bernat. Estarem impacients perquè arribi el 21 de setembre.
1: Fantàstic.
0: Tomàs, posa'n un altre que me la mereix. Ara és la 1:26 i marxem 2 minutets i tornem amb el cinema a la fresca.
5: Treva. Secessió temporal d'hostilitats entre amics que estan en YouTube.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa't a andorratelecom.ad.
7: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
8: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci.
10: Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Aquí notícies amb Carles Rossell.

0: Molt bona tarda. A un minut de dos quarts de dues del migdia comencem l'aquí a Andorra. Tancar Naturland costaria entre 14 i 15 milions d'euros. És el càlcul que fa el Comú de Sant Julià, que descarta de moment aquesta opció, sí, perquè actualment manté la recerca d'un inversor privat per garantir la viabilitat de la societat. El cònsol major Cerny Cairat ha assegurat que assumir aquest cost hipotecaria durant anys la capacitat d'inversió de la parròquia.
1: Pot estar al voltant d'uns 14-15 milions d'euros, que si els hagués de repercutir al Comú, lògicament, implicaria que durant molts anys el Comú s'ha de dedicar a retornar tot aquest cost i no pot destinar-lo a nous projectes d'inversió o altres projectes a la parròquia. Llavors, davant d'aquesta disjuntiva, i mentre hi hagi una oportunitat, intentarem d'agafar l'oportunitat d'endreçar la societat a nivell patrimonial i financer. Sabem que té un cost, pel Comú no l'amaguem, per tal d'intentar que pugui venir algú.
0: La corporació ha aprovat una aportació d'1,5 milions d'euros i una reestructuració financera que garanteix la continuïtat de Naturland durant com a mínim 2 anys. Un període que ha de servir per trobar un operador privat disposat a desenvolupar el pla director i reduir el pes econòmic que assumeix el Comú. El cap de l'oposició, Josep Majoral, ha donat suport a la mesura i ha recordat que l'anterior majoria ja defensava aquesta estratègia, tot i que considera que l'actual majoria ha perdut 2 anys abans d'acabar aplicant una línia d'actuació similar. Més enllà de Camp Rabassa, el ple també ha aprovat la revisió de les graelles salarials dels treballadors comunals amb l'abstenció de la minoria. L'increment del 4,5% de la massa salarial prioritzarà els sous més baixos amb l'objectiu de retenir talent i facilitar la captació de nous professionals. Per això també pujarà els sous més alts. Això pel que fa al respecte de la graella salarial, ja que la sessió d'aquest matí, bastant llarga, fins a 2 hores ha durat, ha servit per donar llum verda a una nova modificació del POUP. El Comú defensa que la revisió ha de permetre ordenar millor els usos del sòl, potenciar l'habitatge als nuclis urbans i limitar temporalment determinades construccions mentre s'actualitza el planejament. Per aquest motiu, ha suspès temporalment les llicències de construcció, excepte en zones industrials, com és el cas. El POUP es presentarà a inicis de l'any vinent, segons ha confirmat Cairat, i s'aprovarà definitivament a la tardor. I, per últim, durant la compareixença posterior al Consell, el cònsol major ha confirmat que les presumptes irregularitats detectades en expedients urbanístics i en la gestió de l'abocador comunal continuen en mans de la Fiscalia, que és qui haurà de determinar si hi ha indicis de delicte. La prova pilot per a la contractació en origen arrencarà dilluns amb una quota de 450 treballadors. El programa està adreçat exclusivament al sector de l'hoteleria i la restauració. Així ho va anunciar el govern ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, amb una quota inicial de 450 permisos que es podrien incorporar a partir de desembre. Les sol·licituds es podran enviar des de dilluns i fins al 31 de març de l'any vinent. Els contractes tindran una durada màxima de 9 mesos i un cop expiri el termini, els treballadors hauran de retornar obligatòriament al seu país d'origen. Les empreses que vulguin acollir-se podran fer-ho, ho faran, amb aquesta prova pilot, volem dir, i hauran d'assumir el 50% del cost del viatge fins al Principat, com també garantir-li un allotjament. Ho va explicar el secretari d'Estat de Justícia Interior, Joan León, qui ha assenyalat que l'executiu comprovarà tots els casos i si veu una irregularitat el treballador hauria de marxar ràpidament cap al seu país.
2: Si no es compleixen les condicions, aquest treballador no pot obtenir l'autorització d'immigració i, per tant, s'ha de retornar al seu país d'origen. Llavors, aquí hauríem de veure per què no es pot lliurar aquesta autorització. No és el mateix que és perquè hi hagi hagut una falsificació imputable al treballador, que és perquè hi hagi hagut algun incompliment eventualment del patró. Hauríem de veure on s'ha produït l'incompliment i a partir d'aquí veure com tornaria aquest treballador al seu país d'origen.
0: León ha confirmat que les autoritzacions no donen dret al reagrupament familiar i ha explicat que es mantenen les converses amb Colòmbia per facilitar futurs processos de selecció d'empleats. Finalment, el secretari d'Estat ha assegurat que la quota reduïda permetrà avaluar el funcionament del sistema abans d'estendre'l a altres sectors. I ja que parlàvem del reagrupament familiar, el PS exigeix una revisió dels criteris per evitar les expulsions. Els socialdemòcrates han reclamat aturar els expedients que afecten famílies amb fills menors d'edat. Per aquest motiu, la formació ha demanat a l'executiu una modificació de la normativa d'immigració perquè s'anulin tots els casos que comportin la pèrdua del permís de residència dels progenitors. Segons el president del PS, Pere Baró, la llei vulnera el dret de l'infant i a la vegada provoca un clima d'inseguretat jurídica per a tots aquells treballadors que resideixen i cotitzen legalment al Principat. Baró ha criticat la doble vara del govern i opina que no es pot defensar una Andorra d'acollida en els discursos i després aplicar una política d'exclusió. Pere Baró.
3: No es pot dir que tothom ha de ser benvingut i al mateix temps aprovar normes que poden posar en risc l'autorització de residència i el treball d'uns pares perquè un dels seus fills menors es troba en situació administrativa irregular. Ser un país d'acollida, almenys per nosaltres, no és un discurs, és governar.
0: Davant el context actual, el PS ha plantejat estudiar cada cas individualment i d'una manera proporcional, demanant que es suspenguin els procediments en curs. També volen crear una via de regularització temporal per als menors i reforçar jurídicament la protecció de la unitat familiar. Per últim, el partit sol·licita al govern la publicació dels expedients oberts. Més actualitat política, el govern obre la convocatòria per incorporar edificis de lloguer al parc públic. A partir de dimecres vinent, un cop publicat al BOPA, tots els propietaris interessats podran oferir els seus immobles a l'oferta d'habitatge a preu assequible. Tots ells tindran fins al 17 d'agost per presentar les seves candidatures i es tracta d'una alternativa més per incrementar el parc públic. Després d'haver impulsat la compra d'edificis, ara el govern busca arrendar immobles plurifamiliars i allotjaments turístics que estiguin en bones condicions perquè puguin posar-se ràpidament a disposició de les famílies. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, va detallar que els contractes hauran de tenir una durada superior als 30 anys i que els seleccionats hauran de requerir molt poca inversió.
4: Doncs també estem oberts a comprar i a llogar algun d'aquests edificis amb unes condicions una mica concretes. Han de ser contractes per més de 30 anys i han de ser edificis que necessitin molt poca inversió, ja que no passaran a formar part del patrimoni definitiu de govern. Volem edificis amb poca inversió i que per un altre costat també ens permetin que els puguem disposar ben aviat.
0: Respecte a la descongelació dels lloguers, la ministra va assegurar que no ha rebut cap queixa dels llogaters per denunciar una situació irregular. Fa uns dies que els propietaris ja poden enviar les primeres comunicacions, però l'executiu no ha detectat un volum massiu de cartes als arrendataris. Això sí, va fer una crida als inquilins perquè s'informin abans d'acceptar les renovacions dels contractes. D'altra banda, va confirmar que s'ha aconseguit una vuitantena de permisos de la quota extraordinària d'estiu. I abans dels esports, Canillo estudia expropiar els terrenys per desbloquejar el tema del telefèric. El comú canillenc no descarta recórrer a mesures dràstiques per desencallar el projecte del pont tibetà. Així ho va afirmar el cònsol major Jordi Alcove després del Consell de Comú d'ahir i va admetre que si no hi ha acord amb els dos propietaris que encara s'oposen al traçat, la corporació podria declarar la infraestructura d'interès general i iniciar així el procediment legal per obtenir els drets de sobrevol. Tot i així, assegura que aquesta és l'última opció i que abans es farà un últim intent per acostar posicions amb les dues famílies.
5: Arribarem on cal que arribar, si no hi ha la solució doncs, de la col·laboració doncs, com amb altres propietaris, però si no fos possible, doncs haurem d'utilitzar la fórmula que està explicant de l'interès parroquial o l'interès general. I llavors una fórmula per això és l'expropiació, però jo no hi vull arribar ni al comú tampoc si no s'esgoten totes les vies possibles d'aproximació.
0: El comú es marca els mesos de setembre o octubre per decidir si canvia d'estratègia. I ràpidament, Mònica Doria ja té el bitllet per a les semifinals del Mundial de Canoa d'Oklahoma. Així suma un nou bitllet, repeteixo, per a les eliminatòries finals. I és que la palista andorrana va superar ahir la ronda de classificatòria de Seu amb el segon millor registre. Avui competirà a partir de les 6 de la tarda a les semifinals de caiac i si passa, si es classifica entre les 12 millors, accedirà a la final prevista per a les 9 del vespre. I respecte al Futbol Club Andorra, encara no s'ha fet oficial, però podem explicar que Dani Villahermosa ja és nou jugador de l'Oviedo. L'Andorra i l'equip asturià han arribat a un acord per una quantitat propera als 700.000 euros, però comptant els variables arribaria a, com a mínim al 1 milió d'euros. Aquesta tarda l'Andorra presentarà un nou jugador, Aaron Rodrigo, i també estarem atents als partits de la segona ronda de la Conference, perquè el Futbol Club Santa Coloma i l'Atlètic juguen avui, els colomencs a casa a les 7 de la tarda a l'Estadi Nacional contra el Ràpid de Viena, i mitja hora després l'Atlètic visita el camp del Vaduz de Liechtenstein.
6: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
7: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
8: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: I ens porta la previsió meteorològica, la Núria Seró. Ja podem parlar amb ella, perquè com estem immersos en aquesta onada de calor, sempre ve bé que ens apunti algunes de les informacions relacionades amb aquest temps. Màximes de 35 graus, Núria? Molt bona tarda.
9: Molt bona tarda. Inclús una miqueta més altes, 36, es podrien veure uns termòmetres, però continuem parlant de valors molt alts per estar a mitjans de juliol, temperatures extremadament altes en aquesta quarta onada de calor. I, de fet, avui és el dia més càlid en aquesta quarta onada de calor. De fet, tenim avisos taronja a tot el Principat, que duraran fins demà al vespre, i demà ja és l'última jornada en aquesta onada de calor, i tenim bones notícies. Baixaran les temperatures.
0: Així que refrescarà a les nits, que també, encara que estiguem a 1.000 metres, es nota aquestes nits tropicals. I viurem més tranquils, no? Demà passat...
9: Sí. Baixant les temperatures, tant mínimes com màximes. Hem de destacar que aquesta nit passada ha estat una nit tropical, és a dir, que no s'han baixat dels 20 graus a la Comella. Com bé apuntaves, les temperatures són molt altes, tot i està a més de 1.000 metres. Les temperatures són molt altes de dia i de nit, valors, les mínimes d'uns 4 graus per sobre del que tocaria, les màximes d'uns 7 graus, i tot això s'acaba el cap de setmana. De fet, demà encara passarem calor una miqueta menys que avui, però bé, restarem un grau al termòmetre, és a dir, veurem el termòmetre, però la sensació nostra serà que continuem amb aquesta calor intensa. Dissabte baixen les temperatures de l'ordre d'uns 5 graus, es podrien normalitzar o inclús una miqueta encara altes per l'època, però ja diumenge i dilluns baixen inclús una mica més, i de fet podríem parlar inclús diumenge, dilluns, de temperatures per sota del que tocaria en aquestes dates. Inclús podríem parlar d'un ambient una mica fresquet, així que bé, són bones notícies per fi. I clar, aquest descens de temperatures no ve sol. Avui veurem alguna nuvolada d'evolució, però no esperem que deixin conseqüències. Demà sí que esperem algun ruixat, i especialment dissabte els ruixats de les tempestes poden ser fortes, i tot això ajudarà a que refresquin les temperatures. Però aquesta treva, ja em sap greu dir-ho, que durarà relativament poc, perquè a partir de dimarts tornen a pujar les temperatures i dimecres tornen a parlar de calor intensa, tot això si es confirmen els pronòstics.
0: No m'ho diguis, això. No em donis més males notícies. Ho actualitzarem, això, demà ja, quan tinguem més informació, aquesta previsió meteorològica del cap de setmana i de principis de la setmana vinent. Núria, gràcies.
9: Una abraçada.
10: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
12: Aquí Andorra.
0: Obrim l'espai d'entrevista a l'Aquí Andorra dedicat al que jo domino especialment, que són els esports, perquè hi ha previst un projecte bastant interessant en camp, just al costat de l'estadi de la FAP, on juga el Futbol Club Andorra, i és que es construirà un complex esportiu

on juga el Futbol Club Andorra, i és que es construirà un complex esportiu de pàdol indoor. I això, qui està darrere d'aquest complex és Fernando Belasteguín, un dels millors jugadors de la història d'aquest esport. Amb ell parlarem durant els següents minuts perquè vol obrir el quart Vela Padel Center del món. Li preguntarem perquè ha escollit Andorra com a un dels espais per ubicar el seu projecte. Fernando Belasteguín, tenim el plaer d'entrevistar-lo avui aquí a Andorra. Som-hi fins a les dues. Molt bona tarda.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Pedro.
2: Bona tarda, Jordi. Com vas?
1: Molt bé. Què fas a Madrid?
2: Viure, passejar, pensar, suar, rentar-me i dutxar-me.
1: Pensava que també estaves fent teatre o estaves a punt.
2: A punt, però això s'ha... A fin d'aquest mes, el dia 27, aquí al costat de la vostra ràdio, a la Gran Via, al Palacio de la Prensa.
1: Que és el Mi vida és una anècdota, by confidencial, no?
2: Sí, és un espectacle que encara no l'he portat a Barcelona, però espero que això passi molt aviat.
1: Que coincideix, em sembla, amb els teus 50 anys ara dels escenaris?
2: Bueno, és una manera de recordar, no, els 50 anys concrets de la meva vida a l'escenari, sinó d'una cosa que va passar a Madrid a l'11 de març de 1974, que em van fer venir aquí a Madrid des de Barcelona. Jo feia un espectacle a Barcelona que omplia els teatres i era un moment que Franco encara estava viu. I jo ja feia uns espectacles molt incorrectes pel moment, incorrectíssims, i es celebrava l'aniversari del Club Siglo XXI, que és un club de conferències polítiques, etc etc. I vam pensar que seria una bona manera de fer legítima aquella llibertat del 12 de febrer, que no va ser mai veritat, i em van contractar. I aquí va ser un merder. I des de llavors, doncs, els 50 anys els marco des d'aquell moment, però ja feia 4 anys o 5 que jo feia teatre a Barcelona.
1: Bé, teatre, ràdio, televisió... Però l'espectacle, tu anomenes el format un show memories.
2: És una manera de... Com pots imaginar-te, a mi de vegades em proposen coses que dic que no, perquè tinc la meva manera d'entendre la vida, i això d'explicar memòries a mi no m'agrada ni ho faré. Per això les he convertit en un show bondadós, des del punt de vista de que no es parla malament de ningú. Hi ha cançons, hi ha una gran pantalla, hi ha molts records, però tots parlant bé de tothom, perquè no sóc partidari de la manca de concòrdia que hi ha en aquest moment.
1: Tu conceps la teva vida com una anècdota, això, molt llarga, de 78 anys, o jo més bé com un anecdotari?
2: No, jo crec que la humanitat, tota ella, és una anècdota amb l'univers.
1: Sí, som insignificants.
2: Absolutament. I tenim una gran inflamació de melic.
1: Avui connectem les cançons del llapis de memòria d'un artista que fa de tot. Tant et munta una obra de teatre com t'escriu un llibre, et crea un programa, et fa una pel·lícula o s'inventa un poema o una cançó o el que faci falta. Em refereixo, òbviament, al Pedro Ruiz.
0: A les sobretaules de la cadena Ser i Ser Catalunya... Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Petro Ruiz amb Cecilia i el seu hit Con un ramito de violetas, una cançó publicada l'any 1975, és a dir, dos anys abans que, desgraciadament, la cantant madrilenya passés a formar part d'aquest pervers club dels 27, ja sabeu, aquests músics que van perdre la vida amb només 27 anys, en el seu cas, per un accident de cotxe. Quan tu, Pedro, també deuries tenir 27, 28 anys, perquè la Cecilia i tu sou coetanis.
1: Sí, més o menys, sí. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la. Era una dona molt ferma, molt, molt delicada i molt estupenda. Li vaig demanar un dia, en un programa que jo feia a Miramar, a Barcelona, que es deia Viaje al fondo de, que posés música als versos que feia el Camilo José Cela. Ho vaig provar amb unes altres cantautores del moment i ningú no volia, no, perquè no s'atreveixin, però els semblava molt difícil, no? I ella va venir, va cantar, no va demanar res i es va anar amb una discreció extraordinària. Era una gran tipa.
0: I amb un talent increïble, no?
1: Sí. És una d'aquestes persones úniques que un es troba al voltant de la vida.
0: Que això dius que va ser l'any 74, 75, quan estaves a Ràdio Miramar?
1: No, a Ràdio Miramar no vaig treballar mai.
0: Ai, estaves a Miramar?
1: Jo vaig treballar
0: a Televisió Espanyola.
1: A Ràdio Joventut, a Ràdio Barcelona, i a Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona. Això va ser més o menys la data que tu has dit, més o menys.
0: Quina és la primeríssima vegada que tu apareixes en un mitjà de comunicació?
1: Fent un aullido de lobo.
0: Fent un aullido de lobo.
1: Sí, en un programa de Ràdio Joventut de Barcelona, al carrer Saragossa 77. Jo estudiava dret amb gent molt coneguda i estàvem veient com una obreta de teatre que feia el Josep Maria Bax. Doncs hi havia un actor que feia d'home llop i arriba un moment que ja no tenia text a dir perquè ja només feia aullidos de lobo. I jo estava al control amb gent com el Constantino Romero, etc, etc, i va dir, oye, jo ara solo tengo que aullar, ven tu y aulla por mí. I a partir d'aquí ho vaig fer. I el dia següent la meva mare i el meu pare doncs, es van posar a escoltar la ràdio a veure com aulla nuestro niño.
0: Ho va fer bé?
1: No me'n recordo. No sé si ho va fer amb Bache o Sinatge.
0: D'allà, entres directe al quadre escènic de Ràdio Nacional d'Espanya?
1: No, no, no, no. Faig a Ràdio Joventut de Barcelona molts programes, i transmissions esportives, moltíssimes. Faig un programa que es deia Los Radio Locos, Este Mundo Facundo. Programes d'humor, que duraven una horeta i pico a la setmana. I molts torns de continuïtat, etc, etc. I estudiava dret, també.
0: I aquí ja eres gran amic del Constantino Romero?
1: Sí, perquè vam coincidir. I també era un tio extraordinari. Un dia, això ho explico amb l'espectacle que faig, vam passar a llista i contestaven tothom, fulano de tal, i tu deies, presente. Mengano de tal, presente. Constantino Romero, presente. I, bueno, i un dia estudiant vam anar a veure un show de teatre, una funció de teatre al Teatre Windsor de Barcelona, que es deia La innocència seia al sofà, que la feia Ana Maria Barbany. I com era la representació número 100, crec, va haver-hi un cap de festa. I va sortir un nano amb una guitarra cantant, que era en Serrat. I ens vam fer amics, i bueno, tinc una relació amb ell, no properíssima, però molt bona, boníssima.
0: Ara sonarà el Serrat encara, no? Perquè et volia... Mira, és que acabem de començar i hem parlat de Cecilia i Constantino Romero, que són dues persones que tu has estimat i que ja no hi són. Que se't morin els amics és el pitjor de fer-se gran?
1: Jo no em sento gran. Sé que això és una cosa que...
0: De complir anys?
1: Sí, bueno, ja t'entenc, ja. Jo crec que la vida comença cada dia. Jo tinc, com dic en castellà, tengo más planes que años. No tinc, jo no tinc anys, tinc propòsits. Però els amics, doncs, se'n van. I si tu t'has cuidat molt, que és el meu cas, doncs molts se'n van una mica abans que un mateix. Però no tinc ni tristor, ni tinc tampoc nostàlgia, no ho soc. Soc una persona que sempre pensa en demà.
0: I melancolia, que és diferent a nostàlgia.
1: Perquè sí, bueno, la melancolia és una mica més dolça que la nostàlgia. Nostàlgia és una paraula que ve del griego nostos i algos. Nostos és el regreso i algos és el dolor. En canvi, la melancolia té una miqueta més de mell.
0: Jo sempre dic que la melancolia és el que somriu perquè va passar i el nostàlgic és el que plora perquè s'ha acabat. Bé, cadascú ho diu com vol.
1: Sí, hi ha tantes versions com a persones.
0: Exacte. Bé, ara el citaves tu, Joan Manuel Serrat, aquí el teniu. Ara que...

0: Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Pedro Ruiz amb la cançó Ara que tinc 20 anys, que no sé, Pedro, si és més o menys l'edat de la que ara parlàvem quan estableixes una mena de, digue-li amistat, digue-li com tu vulguis, amb el Joan Manel Serrat.
1: El Joan Manel sempre s'ha portat molt bé amb mi, i jo amb ell, i bueno, és una persona que sempre m'ha significat una admiració extraordinària, perquè jo porto dintre un poeta, jo escric poemes cada dia, de molta mena, i composo, no? Però el sentiment de ara tinc 20 anys, ara que encara puc cantar, etc, etc, m'acompanya sempre. I sempre que ens trobem, ens posem contents els dos.
0: Tu l'havies escoltat prèviament a fer-te amic seu?
1: No, bueno, em va passar una cosa quan treballava a Ràdio Joventut. Tingues en compte que el franquisme era una cosa que ara no es té una idea concreta del que era, no? I a mi em van fer fora de Ràdio Joventut de Barcelona perquè un dia, parlant amb ell, li vaig preguntar: ¿y por qué no sales más en la televisión? Y me dijo: porque no quiero bajarme los pantalones. Mm. I allò va significar que em van treure del programa, etc. Això és la constant de la meva vida. Però estic content, jo ho tinc molt, molt acceptat. Soc un home lliure, soc un home que no vol lligams de res amb ningú, ni amb tribus, no m'agrada ser de cap partit, ni de cap mena de pensament col·lectiu, i és el preu que pago, estic content.
0: Tu de petit ja eres tan creatiu, tan inquiet culturalment, tan... No sé si dir... És que, clar, la llibertat jo l'associo una mica amb la rebel·lia.
1: Suposo. Jo crec que tu em veus des de Barcelona, no?
0: No, jo, ara mateix no et veig.
1: No em veus. Jo no tuixi. Jo sempre porto un bloc a la mà, o dos, i vaig escrivint sempre cançons, pensaments, etc, etc. M'acompanya molt. Jo tinc grans projectes de l'ànima, no de la butxaca. I això em dona una llibertat interior que m'agrada.
0: I això és des de petit, ja?
1: De sempre, de sempre. Des de la universitat. Pensa que la universitat, quan jo estudiava dret, fèiem una cosa que es deia el juicio bufo, que ens aplegaven 8 o 10.000 estudiants al vestíbul i fèiem un juicio bufo de todo lo que pasaba en aquel momento. I jo hacía parodias de Franco, con Franco vivo, y la policía fuera.
0: I va passar alguna
1: cosa? Bueno, a les sortides sempre hi havia corregudes, etc, etc. Però ha anat amb mi sempre una sensació de... Jo no he donat mai permís a ningú perquè em mani. I segueixo igual.
0: I quins records tens de la teva infància a la Barcelona dels anys 50, al barri de Sant Gervasi, no, em sembla?
1: Sí, al carrer del Camp. Bons, jo era un dels organitzadors de la foguera de Sant Joan, amb el meu germà i els nens del barri. Jo vaig jugar amb els preinfantils del Barça, sóc molt amic d'en Reixac. Aquí a Madrid m'he entrenat molt de temps, i encara aniré, amb els veterans del Madrid i també amb els veterans del Barça. Jo he jugat amb tothom, amb Cruyff, amb Kubala, amb Di Stéfano, amb Puskas, amb tothom, amb Zidane.
0: I cantaves o donaves al nivell?
1: He jugat bé, però que ho diguin els altres. He jugat bé.
0: Quina posició és la teva, Pedro?
1: Era un interior una mica inconformista.
0: Inconformista. O sigui, més de tocar pilota, no? Més que
1: sí,
0: de córrer molt.
1: No vull posar-me cap mèrit, però em vaig inventar la rabona, perquè amb la esquerra era molt dolent. I com que estudiàvem junts el Carles Reixac, que l'estimo moltíssim, i jo, ell era un esquerrà estupendo i jo no. I llavors vaig començar a posar la pota dreta, la cama dreta per enrere, i ficava gols amb la rabona.
0: Si vas fer d'un defecte una virtut.
1: No hi havia més remei.
0: I de petit volia ser futbolista?
1: No hagués estat malament, però quan vaig arribar al quart curs de batxillerat, que el vaig fer al Benedetti Pelayo, on coincidíem amb en Reixac, vaig catejar quatre assignatures, el meu pare em va fer fora, i li agraeixo, perquè m'he dedicat a més coses i em queda moltíssim. Estic començant, t'ho deia al començament.
0: Que liaves molt al col·le?
1: No. Jo mai... A mi, de vegades, em fan lleig això de... ¿No has votado nunca? No, no he votado nunca. No he votado nunca, pero no he tenido nunca interés en votar. Ni siquiera en la universidad, para elegir al delegado de curso o al jefe de la clase. Ni tampoco he querido ser presidente de nada. Me han ofrecido cosas a veces en la vida. Yo solo tengo un propósito, que es que no me mande nadie. I d'aquesta manera, doncs, no vaig ser mai el cap de la classe ni el capità de l'equip de futbol, però no m'interessava gaire.
0: I ara ens parlaves això, no?, que el teu pare et va treure de l'escola. Entenc que després va anar prou bé perquè et vas matricular a la carrera de dret.
1: Sí, però no vaig fer dos cursos, només.
0: A mi, quan ho he llegit, m'ha sobtat, Pedro, dic.
1: No m'inventaré un títol per arribar a la política, no pateixis.
0: Que no et va agradar massa la carrera?
1: No, és que tinc una altra inspiració. Jo sóc un home... Això de ficar-me amb el cap... Ara tengo que defender a uno con unos legajos... No, que me defiendan otros, no. No m'agraden les formalitats ni les burocràcies, no m'agraden res.
0: I des de petit ets un pessimista vitalista?
1: Llavors no ho sabia, ara penso que sí. Jo sé que la vida és una cosa que termina malament, estic molt content de lo bé que ha anat la meva, però si tingués que néixer una altra vegada, crec que diria que no. I ho dic sense patir i sense que això sigui una cosa trist ni res. És una cosa, bueno, no sé de què va esto, estoy aquí un rato. Somos una anécdota en el firmamento, somos unos microbios que infectan un planeta que es mínimo, y tenemos, como te decía antes, una gran inflamación de ombligo. Y si me lo contaran mejor, quizá, pero así no lo entiendo mucho.
0: Si fóssim eterns, diries que sí?
1: Crec que no, tampoc és molt passat.
0: Si no vols tornar a néixer...
1: La pregunta seria, i qui pagaria els impostos? Eterns són molts, eh?
0: Sí, sí, és cert. Tu des de ben jove et vas tenir clar que tu no volies tenir fills perquè esto acaba mal i tot això que explicaves?
1: Em sembla una responsabilitat molt gran. I ho vaig decidir al costat de casa. Jo vaig fer la comunió, tenia 9 anys, 9 o 8, i estava vestit de la comunió. I el llac petit que hi havia a la plaça Adriano, que està al costat del meu carrer, al carrer del Camp, em vaig veure, a la superfície de l'aigua, em vaig veure vestit de marinerito. I vaig aixecar el cap i vaig veure, al fons, unes 4 o 5 persones de 80 o 90 anys amb el bastó, amb la boina, i sense que els hi fessin massa cas. I en aquell moment jo vaig pensar, coño, esto de la vida acaba com estos señores, no me gusta. I després ho vaig pensar més i més i he arribat a aquesta conclusió, que és la meva.
0: Que els tingui el Federico, no?, el teu germà.
1: El meu germà, sí.
0: Que a tu t'agraden molt els nens, crec. Més com a tiet.
1: No, ni com a tiet. Jo no estic molt present. M'agraden quan ja tenen un desig d'aprendre i d'escoltar i de saber coses amb pau. Però no creguis que la infantesa m'agrada mai gaire.
0: I imagina que et surt un nebot com el Lamine Yamal. Què? Com el tractaries? Bueno, aquest estiu s'ha fet molt de ressò d'un vídeo que vas fer dirigint al Lamine.
1: He coincidit abans d'ahir amb ell. No ens vam veure perquè ells, quan venen aquí a Madrid, van a l'hotel Intercontinental, que jo he viscut en allà 2 anys, des del 78 al 80, i vaig estar amb la porta i amb en Rafa Juste doncs, abans d'ahir, el dia que el Barça va empatar amb el Rayo Vallecano. No vaig dir el que vaig dir amb cap intenció de ser ni doctrinari ni res. Le hablé como si fuera su padre y poco más. I ara que vinc d'allà, vinc justament de l'hotel Intercontinental, m'han dit que la sortida del dilluns, que estava també una mica tens i poc simpàtic, jo li recomanaria que s'ho faci mirar, a poc i amb bon rotllo, perquè s'ho faci mirar, perquè quan més antipàtic et poses, pitjor et va.
0: Poder li aniria bé que li enviïs aquest tema del Joan Baptista Humet.
1: Meravellós.

0: millor.
1: Allà a Pisa Mòria del Pedro Ruiz també hi hem trobat a Joan Baptista Humet cantant Que no soy yo, un tema, Pedro, que diria que conté una de les estrofes més clarividents, per dir-ho d'alguna manera, que has escoltat mai.
2: Per mi sí.
1: Quina és aquesta estrofa?
2: Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad, para no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Que un cantautor digui això d'ell mateix, et dona la pista de que és una persona que pensa i que és autocrítica, etc etc. I a mi m'agraden molt les cançons d'en Serrat, les de Naute, les de, en fi, de Manuel Marmonet, etc etc. Però aquesta, el dia que la vaig escoltar, vaig dir, quiero conocer a este hombre, i el vaig conèixer.
1: Et ressona,
2: de,
1: per això?
2: De fet, el dia que ell va tornar, es va retirar una temporada, i va tornar amb un disc que es deia Solo fui a buscar tabaco. I li vam presentar el disco en Serrat, Passión Vega i un servidor.
1: No, et preguntava si aquesta estrofa et ressona, si la podries haver dit tu.
2: Sí, jo escric coses com aquestes.
1: És que té suc, l'estrofa. Toca paraules que crec que coneixes de prop. La primera seria la vanitat, perquè tu has sigut una estrella de televisió, o com li dius tu, del microones de la popularitat.
2: Sí.
1: Com has portat tu la vanitat quan feies un programa que el veien 24 milions de persones, com el Pedro por su casa?
2: Abans d'això, a l'Estudio Estadio, em va semblar que la televisió era un mitjà sospitós. Perquè jo sé d'esport una miqueta, m'he dedicat amb ell, i he fet moltíssimes transmissions de futbol, de boxa, etc etc.
1: En aquesta casa, no?, a Ràdio Barcelona.
2: Aquesta casa, moltíssimes, un carrusel deportivo, etc etc. I bueno, després a la televisió també. I quan va ser la primera vegada d'Estudio Estadio, programa que vaig tindre que deixar perquè l'Opus Dei, que manava en aquell moment a Televisió Espanyola, em va dir que no era correcte que jo em dediqués al teatre i al show, i també a la tele, que això no era seriós.
1: Mare de Déu.
2: I ho vaig deixar. És que aquestes coses d'aquell moment no se les sap quasi ningú. I, bueno, la gran lliçó d'aquesta cosa d'Estudio Estadio és que l'any que vaig fer el programa, que el títol és meu encara, però ho fa servir Televisió Espanyola...
1: Sí, el vas batejar tu, eh?
2: Sí, és meu. I el primer Nadal, que va ser l'únic que jo vaig fer això, que va fer 11 mesos, a casa meva, al carrer del Camp 12, no es podia entrar, perquè hi havia ampolles de xampany, pernils, de tot, no es podia entrar. Ho vaig deixar i l'any següent em van enviar una ampolla de vi al Real Club Deportivo Espanyol. I vaig dir, qué buena lección aprender esto tan pronto. El mundo funciona así.
1: Si mai t'has enlairat una mica.
2: No massa. Perquè pensa, home, he fet molts errors com tothom, però ja fent Estudio Estadio, que era un programa multimillonari també, jo pensava, oye, aquí pasa algo raro. Lo que yo hago no es tan importante. Yo sé un poco de esto del fútbol, que tampoco es un tema muy relevante, y no puedo andar por la calle. El mérito que tengo, que es poco, no está respondido por esta capacidad de la gente de mirarme. I llavors vaig pensar que això de la tele i de la imatge és sospitós. Naturalment, pateixo de vanitat com tothom, però tinc la possibilitat de mirar-me a mi mateix des de fora de mi.
1: I has tingut algú al costat quan això, no?, quan sortia una audiència, 24 milions de persones, que t'hagi dit, Pedro, que no ets tan important.
2: M'ho deia jo mateix. Suposo que d'una manera menys conscient que ara. Tot és una anècdota. La televisió, Donald Trump, Putin, anècdota. Aquestes són anècdotes, diguéssim, que molt perilloses. Però si ho mires de lluny, i ja saps que hi ha un vídeo a la xarxa que es veu una persona que està al costat d'una mica de xespa, tira enrere, i es va al final de l'univers i pregunta quin eres. Doncs això ho tinc sempre al cap. Jo penso que som, de veritat ho dic, a lo millor no tinc raó, som una anècdota, la humanitat sencera.
1: I com portava la gent del teu voltant la teva popularitat, la teva mare, el teu germà?
2: Home, el meu germà ha patit sempre d'això que li preguntessin sempre a la meva mare, ¿cómo está su hijo, Juana? I la meva mare, que era estupenda, deia sempre, ¿por qué me pregunta? Tengo dos hijos, ¿por cuál de los dos me pregunta? O sea, per un germà és una mica emprenyador, i pels altres, doncs, estan orgullosos, etcètera, etcètera, i estan contents. El meu pare era xofer particular i guanyava 2.500 peles al mes, que són 14 euros. I jo recordo que la primera vegada que vaig guanyar 100.000 pessetes del moment, vaig agafar els 100 bitllets i els vaig posar a terra, a casa, I quan el meu pare va entrar, em va mirar amb una mirada que deia: ¿qué has hecho de malo para tener esto aquí?
1: Ara, quan em deies la resposta de la teva mare, de por qual de los dos me preguntes, he pensat, mira, de casta le viene al galgo una mica.
2: Uh-huh. Jo, de la meva mare, vaig aprendre moltes coses que tenen que veure amb la rebeldia i amb la honestitat. Recordo que al meu barri, a Sant Gervasi, hi havia un alcalde d'aquell moment, bon tipus, que un dia l'estava renyint, la meva mare, no de mala manera, l'estava dient, esto no se puede hacer, no sé cuál. I la meva mare li va dir, i jo estava al costat d'ella, jo tenia 9 anys, la meva mare li va dir, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. I en aquell moment vaig pensar, pues intentaré ser como mi madre.
1: Hem parlat molt de llibertat, surt a l'estrofa del Joan Baptista Humet, també la paraula llibertat. La llibertat porta molts disgustos.
2: Mira, avui tinc aquí un bloc. Abans de pujar aquí a la SER, he escrit un verso que es diu Incorrecto. Si vols, te'l llegeixo.
1: Sisplau.
2: Diu, escric 3 o 4 cada dia d'aquests. I diu, la libertad rompe los bordes de las paredes del sistema. No se limita a los acordes de los que manejan la pamema. La corrección existe impuesta por los inescrutables conveniencias que al que se mueve lo detestan porque desvela las conciencias. Ser incorrecto, aunque educado, a los rendidos rompe el piso, donde están bien acomodados con un rentable compromiso. Ser incorrecto es no rendirse a los dictados imperantes que se inventaron para asirte como a un muñeco irrelevante.
1: Wow. ¿Això vas escritar en un moment?
2: Sí, escric 4 o 5 coses d'aquestes cada dia.
1: Sí, la llibertat és un tema que està dins teu constantment, no? Veig que li vas donant voltes.
2: Bueno, és que quan neixes comencen a posar-te feridures i cordetes, i quan vols pensar ja estàs molt intoxicat.
1: Clar, però és el que... Bé, ho deies tu ara en aquest poema, no? El sistema, la llibertat, no es porta... O sigui, jo crec que al sistema li agrada molt la llibertat de llop en reserva, que és a dir, tu ets un llop que et pots sentir lliure, però com tiris molt cap aquí trobaràs una valla i veuràs que no ets lliure. Però aquesta llibertat a 4 vents, i més a la teva professió, bueno, a les teves professions, t'haurà portat.
2: Jo pago un preu molt alt per això.
1: Quin preu pagues?
2: Jo sóc un sospitós per l'esquerra i sóc un inconvenient per la dreta, etcètera, etcètera, i tinc amics a tot arreu, però aquest preu ho pago molt conscient de que és així.
1: A gust.
2: Sí, la llibertat és una compressa.
1: T'han vetat a les televisions?
2: Permanentment.
1: Permanentment?
2: Mm-hmm.
1: Qui?
2: Uns, altres i uns.
1: I per què?
2: Perquè jo no sóc convenient. No reparteixo diners amb Pepito, amb Manolita o amb Laura.
1: A la ràdio has pogut ser més lliure?
2: Espero tornar a la ràdio, el millor, i a la televisió també. Estic fent sempre coses. La ràdio és el mitjà més lliure que n'hi ha. Perquè de nit, per exemple, tu dius un taco, una cosa molt gravillera, fas un silenci de 2 segons, i a continuació sona l'adagio del Binoni, per exemple, i ja pots dir un poema i ha canviat el sentit i el sentiment de tothom. Això amb el teatre significa canviar el decorat, la llum, el micro, etc etc. La ràdio no.
1: La ràdio. Clar, aquí també vas estar a la SER amb un programa que es deia Que se ponga, l'any 80, crec.
2: Sí, però abans del Que se ponga, que jo ja feia teatre, vaig fer a l'estudi Toreschi. Estàs al costat, a l'estudi Toreschi, tu?
1: Estic a baix, ara, estic als estudis.
2: Estàs a baix.
1: Sí.
2: Doncs el Toreschi feia un programa que es deia Jaque a l'éxito i moltes coses més. Treballava amb el Mario Begut, amb el Juan Armengol, etc etc. I feia moltes coses. I quan em van castigar, que també em van castigar allà, per coses que passen a la vida, em van desterrar i vaig començar a fer la llista de los 40 principales. I posava el primer el que em donava la gana a mi. Ara ja no. Ara costa molts quartos ser el número 1 de los 40 principales.
1: Ara t'estic veient ja. Que guapo vas, amb aquesta camisa blanca.
2: Sí, però no és que sigui del Madrid, és que me la van regalar abans d'ahir.
1: No, però t'has fet un galant.
2: Estic molt jove, estic sospitosament jove.
1: Sí. Sospitosament, ja ho dius bé, eh? No concorda, l'edat que posa la Wikipedia amb el que estic veient jo ara.
2: Bueno, però pensa que, ho diré en castellà, això, no fumo, no bebo, no me drogo, no discuto, no voto, soy soltero, me tiro a la piscina todos los días, voy al cine, a comèdies, a conferències, escribo, compongo todos los días. En resum, més plans que anys. Aquesta és la clau. I després, que no m'ha atropellat un camión.
1: Això sempre. I que no discuto, jo crec que és molt important.
2: No cal.
1: És la cuida aquella de l'Eugenio, no? De... Per què et mantens tan jove? I diu, perquè no discuteixo amb ningú. I diu, no pot ser. Diu, doncs no pot ser.
2: No, no pot ser, sí. Això ho deia d'una persona grassa. Discutir és inútil. Hi ha una cosa que... Tinc un amic que es diu Eloi Arenas.
1: Sí, el pare d'Eloi Azorín, no?
2: Exactament. I diu... Fulano se cargó de razón y ya no podía moverse de lo cargado que iba. Y yo digo mucho ahora, yo no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón. Y no milito más que en la concordia. Tú puedes pensar A y yo B, pero podemos compartir una paella. Por eso este momento que vive el país me parece tremendamente malo.
1: Avui estem connectant al llapis de memòria del Pedro Ruiz, un home al qual segur mai un directiu de televisió li ha dedicat aquesta cançó.
0: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Molt bé, Pedro, aquesta entonació.
1: Està mal que ho digui. Yo canto bien y compongo bien, pero bueno, dejaremos eso. De hecho, me veréis haciendo estas cosas pronto en medio de los espectáculos y a lo mejor grabando más discos. La anécdota de este asunto es la siguiente. Yo no había ensayado esta canción y yo tengo muy buen oído porque, en fin, siempre he cantado bien.
0: ¿Has hecho discos tú?
1: Sí, molts. Y no sabía entrar. Y entonces le dije a Roberto Carlos, Roberto, no he ensayado esto. Y me dijo, no te preocupes, mi niño, yo te cojo por el hombro y cuando te aprieto el hombro, tienes que cantar. Y si alguien ve el vídeo de esta actuación, que está en las redes, se ve que en el momento en que me toca a mí, él me pone la mano en el hombro y me aprieta el hombro para que recuerde que se entra en ese momento.
0: I allà, pam, entres tu. Actuant molt bé. De fet, a la presentació li dius, si desafino, tu m'avises o em salves. I et diu, sí. No te preocupes, mi niño.
1: Era un tío muy... Es un tío estupendo y muy cercano. La gente, hay mucha de la gente que es grande, es sencilla. Yo creo que la gran asignatura de la vida es la sencillez.
0: Que tenia alguna cosa amb el tema de l'amistat, perquè a part d'aquesta de l'amigo, també és ell el de quiero tener un millón de amigos.
1: Exactament, un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar.
0: Tu ets... Bueno, és una frase molt redundant que a mi m'agrada molt, que és jo sóc molt amic dels meus amics. Tu ets molt amic dels teus amics.
1: Si són amics i jo sóc amic, sí. Hi ha una frase en castellà que m'agrada molt, que diu l'amistat és com la sangre, llega a les ferides sin que la llamen.
0: Encara portes el rellotge de la Rocío Jurado?
1: Encara el tinc aquí.
0: És el que...
1: No porto res més que aquest rellotge i un anell de la meva mare. I mai he tingut ni pulseres, ni piercings, ni coses d'aquestes, que està bé el que li agradin, endavant.
0: Com és que portes un rellotge de la Rocío Jurado?
1: Perquè li vaig fer 17 cançons, li van agradar molt, no li van deixar gravar-les, i després de fer que fos possible, que no va ser, em va regalar un rellotge d'aquests. No tinc un altre.
0: Moltes vegades el més complicat d'una amistat no és establir-la, sinó és conservar-la.
1: Sense dubte.
0: Com t'ho fas tu? Perquè a més crec que tu WhatsApps i històries no n'empres.
1: No, com que ara em veus, aquest és el meu telèfon que porto sempre. I amb que estic molt present a les xarxes...
0: Un zapatòfono, eh?
1: Sí, costa 40 euros. Les coses de les xarxes les gravo per telèfons de la feina, però és com si vaig a la tele i no m'emporto la càmera a casa.
0: A l'espectacle fa referència a molts d'aquests amics, que tu has sigut amic de Lola Flores, Sara Montiel, sí. Vull dir, Rafael...
1: De tothom que ha volgut.
0: El milió d'amigos que volia el Roberto Carlos els tenies tu.
1: Bueno, he tingut la sort, Jordi, de tenir l'oportunitat, i la tindré, perquè repeteixo que estic començant, d'estar de sèrie amb persones que sabien més que jo. De futbol, de literatura, de música, de teatre, de cinema. Jo, a mi el cinema m'agrada moltíssim, estic preparant una pel·lícula, si la puc fer.
0: Un dia libre?
1: Sí, un dia libre. De bon estret, això? Ho he dit alguna vegada, no?
0: No ho sé.
1: Sí, bueno, un dia libre. És una comèdia. Jo vaig dirigir una cosa que es deia El dia del presidente, em van nominar com millor director novell d'aquell any, que era el 80, em penso, i he estat nominant el Goya per Moros i Cristianos.
0: De Berlanga.
1: De Berlanga. A mi el cinema m'agrada molt, però ara em trec del meu paper d'home de l'espectacle. Tu vas al cine de mal humor i si ves una comèdia te quites. Durant un rato se apaga tu persona i s'encienden altres persones. I això descansa molt. T'agradi més o menys la pel·lícula, però anar a veure problemes i alegries d'uns altres et treu del teu problema, i això és molt agradable.
0: I a Mi vida és una anècdota by confidencial, el teu espectacle, també passa això?
1: Crec que sí, però això seria parlar massa bé de mi mateix estant jo present.
0: Hi ha anècdotes que no hagis posat a l'espectacle?
1: Sí, moltes.
0: Però no dic per un filtre de dir no serveix, sinó de dir, buah, és que això és massa bèstia, o...
1: No. Jo sóc molt poc indiscret. No ho sóc mai ho seré. Però he fet una barreja, un plat combinat, que hi ha una mica d'esport, una mica de política, una mica de folklore, una mica de qüestió. Per exemple, jo vaig anunciar preservatius i em van fer fora de moltes coses. M'han passat moltes coses. Algunes coses tenen noms propis, que són moltíssimes, i unes altres són fets que no s'imaginen des d'un punt de vista del que no ha estat amb la meva samarreta.
0: Clar, però en el teu espectacle té una particularitat, i és que el públic al final et pot preguntar.
1: Sí. L'abans de darrera funció que he fet d'això aquí a Madrid, que ara torno el dia 27 de, de setembre aquí a la Gran Via, la vaig fer a Los Teatros del Canal. I a l'acabar l'espectacle, hi ha 5 o 6 minuts que em pregunten coses. I un dels dies, molt educadament, a la primera filera hi havia un senyor que suposo que era un diputat de Convergència i Unió, suposo. I em va preguntar, oye Pedro, ¿y tú cómo viviste el procés? I jo li vaig contestar, com sempre contesto, digo, pues mira, desde el punto de vista social, con preocupación, y desde el punto de vista político, totalmente desenganchado. Porque como creo que en ese asunto hay dos partes, y ninguna de las partes se ha preocupado nunca de mí, que s'ho facin.
0: Em sembla que venia un espectacle teu a preguntar-te això amb la de coses que se't poden preguntar.
1: Bueno, són coses, però tenen dret. Molta gent em pregunta coses... hi ha preguntes que són sempre les mateixes, però jo ho agraeixo, perquè aquest moment el públic es sent molt involucrat. Tingues en compte que aquest espectacle és un espectacle molt, molt de caliu, molt proper. És com si fos una habitació de la meva casa, amb dos tauletes, unes guitarres i una gran pantalla perquè passa.

0: una habitació de la meva casa, amb dos tauletes, unes guitarres i una gran pantalla, perquè passen coses a la pantalla, no? I això de que interactuïs i que trenquis la quarta paret, que es diu, funciona bé, sobretot, des de la senzillez.
1: Ho respons tot?
0: Sempre.
1: Doncs jo te'l vull fer una com a... Aquesta no és com a entrevistador, sinó com a públic. És que ell és una cosa que m'ha agradat, perquè he pres un adjectiu nou, i és que tu deies que tu el que t'enamora de les dones, sempre t'ha enamorat, és que sigui fragrante.
0: Fragante.
1: Fragante.
0: Fragante.
1: No flagrante, eh? Això no, és una altra cosa.
0: Flagrante és una culpabilitat inescondible, no? Fragante. M'agrada molt la fragància, m'agrada molt. És una metàfora de naturalitat, de ser sincera o ser sincer, de ser natural, en el sentit de no posar-se ni capes, ni vestits, ni res. És com si veiessis una senyora que t'agradés, o un home, si t'agraden, sortit de l'aigua amb el frescor d'aquell moment o al mig d'un campo de trigo.
1: Sí, és una persona que t'agradi fent un anunci de colònia, perquè ens entenguem.
0: Sí, però sense colònia.
1: Sense colònia. Que tu la premsa rosa et deu haver donat pel sac a base de bé durant tots aquests anys.
0: Em respecten molt perquè mai he parlat de la meva vida privada. De mi es diuen moltes coses i jo sempre me doy por eludido, nunca por aludido. No em faran entrar en aquest negoci, ho coneixo molt. Sempre dic que una part de la televisió és un negoci de mangantes para paletos.
1: Pedro, no sé si has identificat la cançó que està sonant de fons.
0: És sí, em posa de mor humor sempre.
1: De Glenn Miller, que es diu In the Mood, que traduït en català o en castellà seria En Forma.
0: En Forma.
1: L'has inclòs fent referència a això, que estàs fet un xaval?
0: No és per això exactament, sinó que m'agrada perquè em posa de bon humor. A més, jo vaig veure aquesta pel·lícula al Cine Adriano, al carrer del Camp, a la meva casa de nen, i bueno, em deixaven entrar quasi sense pagar, gratis, i va haver-hi la història de Glenn Miller, que la feia el James Stewart, i aquesta cançó em va agradar des que tenia 10 anys. Em posava de bon humor i sempre la poso.
1: Doncs posem de bon humor al Pedro Ruiz, va.

0: I a part de l'espectacle, crec que aviat publiques llibre.
1: Sí, suposo que aquesta setmana rebré el primer exemplar. El llibre es diu Para en el mundo que me bajo. És divertit, és irònic, és una mica tendre, però és una mica un pataleo que querría tener algunas personas que creen que cada día nos hacen un poquito menos libres, siempre estamos con la libertad. Y me río de cosas un poco exageradamente, però també té poesies i té... Bueno, és un... Com deia el Forrest Gump, seria com una caja de bombones, surten moltes coses.
0: Pare en el mundo que me bajo no és Mafalda?
1: Sí, esa està anomenada dintre Gràcies Mafalda i Gràcies Quino.
0: Ah, que entenc que amb aquest hauràs fet la majoria d'edat de publicador de llibres, perquè és el teu 18è llibre. Ja et podem dir escriptor o seguim dient publicador de llibres? O t'és igual, ja, tot?
1: Digues la veritat, llama-me espermatozoide.
0: Espermatozoide evolucionado, ¿no? T'hem de dir?
1: No sé, si bien o mal, eso ya lo veremos.
0: Quan has trigat en escriure'l? Perquè em sembla que tu tens llibres que has escrit en 3 dies, en 2 setmanes i sempre a mà.
1: No, en 3 dies no.
0: Ja no tens un que vas fer venint de Mèxic que vas trigar 3 dies en escriure?
1: El Estado y la madre que lo parió.
0: 3 sí. Dies?
1: Sí, 3 o 4 dies, perquè quasi tot ho vaig fer amb el viatge de tornada. Saps què passa? Això segurament és un defecte. Jo no li vull dedicar massa temps a les coses. Si no te gusta, pues ya haré otro. Pasa nada. Mi amigo Eloy Arenas dice, tú no escribes libros, te los quitas de encima. I aquest últim, aquest darrer llibre que tu comentes, Para en el mundo que me bajo, ho vaig escriure la Setmana Santa passada, en 14, 15 dies, 200 i pico, 220 folios escrits a mà. Vaig gastar, crec que van ser 14 rotuladors.
0: Mare de Déu. Altres estem 3 mesos per posar un títol. És igual, cadascú el seu. És un llibre pessimista vitalista, també, aquest?
1: Sí, sí, sí, és divertit. Et treu de sobre alguna manera de repressió que tenies amb tu mateix. És exagerat, deliberadament exagerat, però és molt variat.
0: Doncs potser li aniria bé de banda sonora això, el Cambalache.
2: El mundo fue y será una porque

0: da lo mismo que sea cura, colchonero rey que va, cada duro polizón.
1: Cambalache, de l'argentí Enrique Santos Discépolo, sonant el llapis de memòria del Pedro Ruiz, del qual el seu amic Joan Manuel Serrat també té una versió increïble.
2: I a l'Aute també, tothom ha cantat aquesta cançó.
1: Dóna ganes de cantar-la.
2: Jo vaig fer un programa a Televisió Espanyola, a la U, que va ser l'entrega de los premios Cambalache. I vaig muntar un programa amb 600 invitats, limusins a la porta, com si fossin l'entrega dels Oscars. Però era l'entrega de los premios Cambalache a los peores de la sociedad.
1: ¿De quin any parlem?
2: De l'any 80... No me'n recordo bé, fa 20 anys, més o menys. I s'entregaven premis amb actors de tota mena, tothom de smoking, etc., el más corrupto, el más contaminador, el braguetazo del año, etc., i tot en sèrio, amb uns actors extraordinaris. Molta gent no ho va entendre, perquè al mig de tot això cantava gent que venien a cantar. Lolita, Rosario, Camela, etc. Però jo crec que és el més transgressor que he fet mai a la televisió.
1: Algú va venir a recollir el seu premi?
2: Sí, no, eren actors.
1: Vull dir, però...
2: Eren actors que feien veure que eren el corruptor, etc, etc. El Carles Canut feia un discurs extraordinari, com a trànsfuga, el millor trànsfuga de l'any.
1: Si féssim la gala als pitjors de la societat d'avui dia, creus... Bueno, és evident que els premis estarien disputadíssims, però creus que els guanyadors... almenys compartirien professió amb els que el van guanyar en el seu dia?
2: És que la qüestió... l'única condició que em van posar és que cap dels noms fos veritat. És a dir, jo m'inventava qui era el corrupte i li feia un currículum i hi havia tres nominats per cada un. O sigui que seria una comparació des de la comèdia. Des de la veritat, no.
1: M'ha estat molt impactat que diguis que no has votat mai.
2: No. No
1: tu que has viscut una dictadura.
2: No em votarien a mi, imagina't amb un altre. T'ho explico ràpid. La gent pot estar en desacord conmigo.
1: Sí, no, és la teva vida. Vull dir, igual.
2: Solo me faltaría, con la cantidad de vetos que me han puesto toda la vida, unos, otros y otras, en fin, y me llevo bien con todos ellos, aparte de todo, solo me faltaría que depositar mi voto a favor de Pepe o Manolo o Luisita y que Luisita con mi voto allí me prohibiera, con mi permiso. Sería demasiado.
1: T'han intentat captar, per això, els partits polítics?
2: Sí, tots.
1: Tots?
2: Tots menys el PP. Tots o quasi tots.
1: Com t'ho expliques, que el PP ni ho ha intentat, no?
2: Bueno, és que ja se'm coneix massa. És allò del Groucho Marx, no? No pertenecería a un club que me admitiera como socio. No, algú té que fer-ho, això, però jo crec que, lo digo con mucho cuidado y sin subirme a la vanidad ni nada. Los políticos, que son necesarios, porque nosotros somos todos muy difíciles de llevar, al final acaban siendo los pastores que los ricos tienen para manejar los rebaños. Y luego hay unas ideologías respetables, pero como se está viendo permanentemente, esto se corrompe mucho más. Un día en la Universidad de Salamanca fui a dar una charla y me preguntó un catedrático, y entonces, ¿para ti qué es la democracia? Y dije, con mucho respeto a la democracia verdadera, que para mí la democracia acaba convirtiéndose en la dictadura del dinero. Y no más.
1: ¿Y os habéis pensando?
2: Sí, lo sigo pensando. Creo que la democracia es una idea muy bonita, que es un planteamiento muy bonito, que nunca se ha llevado a cabo de verdad.
1: Hi ha una màxima que dius tu, que no sé si es compleix, que és que para tener la boca grande hay que tener el culo limpio.
2: Uh-huh.
1: Creus que no hi ha gent amb la boca grossa i el cul brut?
2: Crec que hi ha gent amb la boca grossa que té molta raó, perquè té un currículum net i perquè té bondat i perquè té mèrit, etc, etc. I després hi ha uns altres que ho fingeixen millor.
1: Estem a punt d'acabar. Falta l'última cançó, que ara la posarem, encara no, perquè és una cançó que tu, a última hora, ens vas demanar posar-la a canvi d'una altra, que és el final del verano, del Duo Dinámico. Ho vas dir, crec que va ser el mateix dia que ens vam assabentar de la mort del Manuel de la Calva, que és el 50% del Duo Dinámico, i ho vas veure ben clar, que havies de fer aquest canvi.
2: Sí, m'ha tocat molt, perquè no hem sigut uns amics d'aquells de veure'ns permanentment, però són dos persones, les dues, que neteixen per on passen. I jo amb el Manolo i amb el Ramon he fet un disco meu, que no va sortir mai, perquè es va quedar en un calaix, ja sortirà, i m'ho vaig passar molt bé, hem sigut molt amics, i em recordo d'una cosa, hi havia una cançó en aquest disc que es deia Todo termina en la cama. El poder y no sé cuánto, no sé qué. Y la fama, todo termina en la cama. Y entonces le dije a Manolo de la Calva, que era el productor, Digo, pongamos aquí un somier que haga ñic, ñic. Y me dijo él riéndose, Pedro, ¿qué disco estamos haciendo? ¿Qué es esto? Y este disco no salió, pero lo tienen en CBS.
1: Tens moltes coses al calaix, veig.
2: No t'ho imagines. La meva casa és un món de programes, de guions de cinema, de teatre, de guitarres i de poemes. I és el meu mobiliari.
1: I què hem de fer amb tot això?
2: Ah, no ho sé.
1: D'aquí 50 anys.
2: No sé, jo no hi seré. O sigui que...
1: Bé, però tu, en les teves voluntats, has de dir què vols que fem.
2: Però si la humanitat és una anècdota, què més importarà el que jo hagi fet?
1: Oh, res. Muntem un museu, eh? Sí, hombre. Ens traiem una pasta, perquè tot al final acaba la pasta, encara,
2: ¿sabes,
1: no?
2: ¿Sabes cómo funciona el mundo de la comunicación, digamos, de la malvada? Primero te matan y lo televisan, negocio. Después te piden perdón y lo televisan, negocio. Y finalmente te hacen un homenaje a beneficio de ellos, negocio.
1: Pedro Ruiz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Bueno, pues moltes gràcies. I poseu aquí un sistema de seguretat una miqueta més lleuger.
1: A Madrid, dius?
2: A Madrid.
1: Aquesta l'havies de dir, eh?
2: No, però no,
1: ho dic... Has tingut problemes per entrar a Madrid? Perquè no estem coordinats.
2: No, ara tothom... Hi ha tants controls que sembla que et vagin a posar un preservatiu.
1: Tu que l'has anunciat. Gràcies per estar aquí.
2: Una abraçada, gràcies a vosaltres.
1: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, Laura Noel a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: La Ventana, con Marta del Vado.
1: Te quedas con las conversaciones que arreglan el mundo.
2: Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabes lo que hago?
1: Con el cine de verano improvisado sobre una sábana. Y con la sensación de no saber en qué día vives. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en Hora 25, donde encuentras todo lo que te mueve. Hora 25, con Pablo Tallón. Tu verano en la SER.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: La Ventana. Radio SER, Principat d'Andorra.
4: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som financera d'assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol, perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Arriba l'estiu, toca descansar. Però a la ràdio, l'actualitat no s'atura. Aquí a Andorra, també a l'estiu. Informació, entrevistes, espais lúdics i molt més de dilluns a divendres, de 2:15 to 2:00 p.m. a la 102.3 FM, a cadenaser.ad i a l'aplicació de la Cadena SER.
10: Qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
11: Cuando usted quiera.
10: Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
11: Todo el tiempo que quiera.
10: ¿Y todas las burbujas que quiera?
11: Todas las burbujas que quiera.
10: ¿Y todo el relax que quiera?
11: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
12: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 70 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
0: La Ventana con Marta del Vado.
14: De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30.

0: Són les 7 de la tarda.
1: Les 7, bona tarda.
2: A SER Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó.

0: Han passat ja 24 hores des de que es va obrir un esvoranc de 20 metres al costat d'unes cases del barri de Vallbona, a Barcelona, un barri per a molts desconegut. Al Febre el Balcó vam anar fins a aquest barri, al nord de la ciutat, per conèixer la seva història de la mà del cineasta José Luis Guerín, que havia fet un llargmetratge, Històries del Buen Valle, on explicava la vida humil d'aquest barri i els seus veïns, i on parlava de migració, marginació, nostàlgia i pors del futur. Ara, 5 mesos després, el nom de Vallbona torna a sonar. Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda. Ahir Vallbona va ser notícia per un esvoranc de 17 metres de diàmetre i 19 de profunditat al mig de les obres de les línies de tren i l'estació de Montcada. Això farà que les línies R2, R2 Nord i R11 no funcionin fins com a mínim la setmana vinent. L'ensurt, per sort, no va deixar cap persona ferida, però va espantar els veïns, que han aprofitat aquest nou focus fugaç d'atenció mediàtica per reclamar més ajuts i serveis pel barri. Avui a les 5, representants de l'Ajuntament s'han reunit amb els veïns per informar-los de la situació i dels passos a seguir els propers dies. I fa pocs minuts, el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Mercè, ha comparegut i s'ha compromès a millorar la neteja del barri per la brutícia derivada de les obres i a millorar la comunicació amb els veïns.
2: Avui ens hem compromès amb els veïns a reforçar el servei de neteja, perquè és cert que la calor i també aquestes obres que ara s'estan produint de reforçament de ciment armat i formigó per tal de, diguem, tapar aquest forat, evidentment podria produir més pols i, per tant, molèsties importants. Per tant, millorar el servei de neteja, que tots volem desitjar que ja quedi millorat de manera estable. També una altra qüestió molt important és crear a partir de demà una oficina d'informació diària perquè els veïns puguin tindre la màxima informació sobre l'evolució dels aconteixements.
0: Qui ha estat en aquesta reunió és el Miquel Àngel, veí de Vallbona. Miquel Àngel, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
3: Em sentiu?
0: Sí, et sentim molt bé. Neteja i comunicació, deia el regidor del districte. Neteja i comunicació. Esteu contents amb aquesta reunió, amb el resultat?
3: No. No. Ha quedat prou palès a la reunió. De fet, la reunió informativa jo entenia que no era per parlar de neteja. Era per parlar de l'incident que vam patir ahir al migdia, relacionat amb les obres de soterrament. Però, bueno, ja sabem que aquestes reunions a vegades acaben derivant en altres temes que potser desvien l'atenció del focus principal, que era donguis explicacions de què ha passat ahir, què és el que s'ha fet, què és el que s'està fent i què és el que es continuarà fent. Això jo entenia que hauria d'haver estat el guió de la reunió. Però...
0: Clar, a la roda de premsa, l'Arturo Pastor, que és el subdirector de construcció d'ADIF, també ha dit que no hi havia cap mena de risc i que els veïns estaven segurs i que no... el que han dit, bàsicament, és que el REC no sabien si... no descartaven que estigui relacionat, però no tenien cap mena d'hipòtesi que ho relacionés. No sé si us han dit alguna cosa en aquest sentit.
3: Sí, s'ha fet... ha sigut una de les coses que, en principi, sembla ser que han afirmat molt, d'una forma molt... com te diria, bueno, molt així, molt vehement. Vull dir, la causa principal no poden considerar que sigui el tema del rec. Sí que és cert és que es va tindre que tallar l'aigua, perquè, evidentment, quan hi ha aquest forat, si a més a més s'omple d'aigua, no ajuda gaire. I és veritat que això va comportar que el rec s'hagués de tallar des del barri de Can Sant Joan, suposo, o potser fins i tot des de la sortida de la mina a Montcada, i es va quedar buit. Però això després ho han explicat, i és que no es podia intervenir si continuava caient aigua. I el primer que es va fer és... Una de les primeres coses en què es va fer va ser això. Però ho ha deslligat, en principi, de que fora una de les possibles causes d'aquest esvoranc, enfondrament. Una altra cosa que tampoc ha quedat clar al final, a mi almenys no m'ho ha quedat, I al final no sé si es tracta d'un esvoranc o un desplaçament d'un talús, és que hi ha una diferència, no? I em sembla que no m'ha quedat... A mi no m'ha quedat gens clar, al final.
0: Us han dit per això què passarà amb aquest esvoranc, si un esvoranc, un desplaçament... Com aniran les obres per solucionar-ho?
3: A veure, la prioritat ara, evidentment, era... des del primer moment va ser intentar, primer, que no hi haguessin víctimes, que no hi haguessin danys personals propis. Lo segon, estabilitzar amb la màxima urgència aquest forat, aquest esvoranc, aquest el que sigui. El tercer, veure que no hi hagués cap estructura civil com les vivendes que poguessin estar remotament afectades, i això va ser una feina que es va fer per part de bombers. O sigui, aquí jo vull posar un èmfasi especial amb els cossos de bombers, professionals, molt professionals, que han fet d'una forma impecable la seva feina, no? I que d'alguna forma traslladen una certa... A mi aquests em traslladen certa seguretat. Afortunadament, això era una de les prioritats immediates, no? Vull dir, tallar el tema, intentar posar una solució el més ràpida possible, assegurar la vida i a l'estat, pues, això dels edificis, que no hi hagués cap més cosa, i això pues, s'ha fet, evidentment. La segona cosa... Digues, perdona.
0: No, continua, per favor, la segona cosa...
3: No, és que igual m'estic adelantant, igual m'ho preguntes, digues.
0: No, jo et volia preguntar...
3: Era una mica en resposta teva.
0: Sí, sí. No, on eres tu l'enfondrament d'ahir? No sé si la teva casa està afectada o tens veïns que sí que estiguin afectats.
3: No, jo estic a... relativament lluny. Jo estic a uns 500 metres o aproximadament del punt on ha passat això. A l'edifici més, diguem, més proper, sí que és cert que han dit, no, està a una distància... Diu, bueno, està a una distància de només 50 metres del punt. Això és molt o és poc? Bueno, 50 és més que 25 i 100 seria més que 50. Ja està. Però, bueno, en qualsevol cas, és que independentment de la distància, bombers ha pogut garantitzar en aquests moments que aquest edifici no té cap senyal, ni es preveu cap senyal d'afectació estructural que pugui afectar-lo. Sí que és veritat que automàticament ells han reforçat encara més el seguiment que ja es feia dels edificis. Perquè això, d'alguna forma, a DIF ja tenia monitoritzat molts punts, per veure si hi havia desplaçaments i coses així, sí. O això és el que han dit, i Bombers ho ha acabat ratificant, i bueno, no, aquest nosaltres el teníem com un punt que un cop al mes, un cop a la setmana, potser, es mirava, i ara han reforçat aquest protocol i es farà cada 24 hores i anirà directament al cos de guàrdia que estigui en aquell moment per saber, bueno, perquè si hi ha alguna cosa el temps d'actuació sigui immediat.
0: Recordem que tot
3: però
0: això...
3: Però en aquest aspecte han tranquil·litzat.
0: Sí, i millor, no? Perquè al final hi havia veïns aquest matí que ho deien, que tenien una mica de por.
3: Sí.
0: Al final tot això ve derivat d'aquest soterrament de les vies. Quan fa que duren aquestes obres?
3: Aquestes obres, oficialment, la data d'inici, crec que és de fa un del 2021, crec que va ser, quan vam començar a patir més el que són les afectacions, les conseqüències de les obres. Les obres en si ja van començar bastant abans, però van començar a una zona més allunyada del que seria el barri de Vallbona, que seria la part que podem parlar d'on està la planta potabilitzadora, una miqueta abans, la sortida del túnel de la Trinitat, per entendre'ns. Des del túnel de la Trinitat cap a Vallbona ja s'havien començat a fer afectacions. Ja portaven mesos expropiant coses i començant a fer coses. I aquí la data de sortida en què ens vam començar a enterar realment de l'afectació, jo crec que va ser al voltant, ara farà uns 3-4 anys.
0: Déu-n'hi-do. Quines són aquestes afectacions de les que parles? Com us afecta als veïns aquestes obres?
3: Bueno, en primer lloc, la primera afectació i més evident ha sigut el tema de la mobilitat, el tràfic. El tràfic s'ha incrementat, és un tràfic incrementat en volum de tràfic pesant, vull dir, camions, bàsicament, formigoneres, material d'obra com són grues, desplaçaments. Aquesta ha sigut una primera afectació en un barri molt petit, en què això té un impacte molt gran. La segona ha sigut la restricció d'espais. El més d'allò va ser ja la mateixa necessitat de traslladar el camp de futbol del Racing de Vallbona, perquè era una zona afectada, i amb això pues, bueno, és una pèrdua d'espai, perquè ells necessitaven tot aquell terreny per fer la seva base d'operació.
0: És on hi ha la maquinària, no? El camp de futbol?
3: Bueno, això acaba sent una mica... Això és una mica el magatzem, o un gran magatzem, una àrea de treball de tot un conjunt d'obres. Aquesta és una. T'he parlat de la mobilitat, en quant al tràfic i tot això. La pèrdua d'espais, com va ser el camp del Vallbona. Més espais, com va ser l'aparcament que teníem, que els veïns tenien davant, eren unes... no sé, potser eren 60 places, 70 places, no ho sé. Això també es va perdre perquè també estava afectat per l'obra, per tant també s'ho va quedar DIF. I més...
0: La brutícia, deia el regidor, no?, també, que això sí, que li posaran
3: exacte,
0: solució.
3: En el moment que es va incrementar, ja van vindre les obres en aquí, tot el tema de neteja, que mai havia sigut especialment curós, es va veure molt més afectat. Per què? Perquè l'afectació de les obres ha provocat moviment de camions, quantitat de pols a l'ambient, s'està acumulant... Vull dir, tot això t'ho acabes empassant. Vull dir, hi han hagut queixes per part de veïns, jo n'he fet unes quantes, que dic, escolti, això no passaria cap control de medi ambient, eh? Vull dir, el que ens estem empassant... vull dir, què esperem? Que passi com els veïns de, jo què sé, de l'Aslan, o d'Uralita, o de Vés a Saber, perquè aquestes són afectacions que potser sortiran d'aquí 15, 20 anys. No ho sé.
0: Malgrat tot, Miquel Àngel, o sigui, és bo que soterrin les vies del tren, no? O sigui, pot millorar la mobilitat, això, també el soroll dels trens pel barri, la seguretat, que no estiguin les vies per sobre. No sé si això és un punt positiu per veure d'aquestes obres quan acabin.
3: Sí, evidentment. Tindrem el punt positiu de que una part de les vies ja no correran per dalt, però el barri de Vallbona seguirà trencat perquè hi ha unes vies que no es retiren i continuen partint el barri. I la meva esperança era aquesta. A una via que fins ara havia estat anomenada de servei, que servia per moure els trens des de les estacions de zona de França o de Sant Andreu cap a la zona de bifurcació de Montcada, on tenen tallers de manteniment i d'això, aquestes vies no desapareixeran i fins i tot és probable que incrementin, que tinguin algun tipus de tràfic, de mercaderies o... Vull dir que, en aquest aspecte, Vallbona, el resum és que no està clar que guanyem. De fet, bàsicament perdem. Perdem en qualitat, perdem, evidentment, en tranquil·litat durant tots aquests anys, i no està gens clar el que passarà quan acabin aquestes obres, no? Perquè aquí el que la gent ha de tenir present és que aquestes obres afecten bàsicament a dos municipis, no? Un és Montcada i Reixac i l'altre és Barcelona, i específicament a un barri molt concret de Barcelona, que està al districte de Nou Barris, que es diu Vallbona, que és un barri absolutament ignorat, invisible. La part d'obra que es fa a Vallbona és un 20% del total de l'obra. Però, així com Montcada i Reixac començarà a tindre certes avantatges abans de que fins i tot s'acabi el túnel, nosaltres, fins que no s'acabi tota l'obra, haurem d'estar aquí aguantant que això acabi. I jo, personalment, la por que tinc és que això no acabi sent la Maquinista, la Sagrera, tantes i tantes obres que un cop s'ha fet la part, diguem, important, o la part que ells consideren important, l'altre es queda aquí i ja ho veurem.
0: Perquè
3: no sé si m'he explicat.
0: Sí, sí, perfectament. Perquè quants anys fa tu que vius al barri, a Vallbona?
3: Jo sóc de la nova fornada, diguem. Jo porto dormint a Vallbona aproximadament uns 21-22 anys. I dic dormint perquè vull diferenciar el que és dormir del que és viure. I vivint dins d'això, diria que el canvi es va produir durant la pandèmia.
0: Que vas començar
3: durant la pandèmia ens vam veure obligats a quedar-nos a casa i llavors t'integres. Coneix, no, el que tens és el barri. Per sortir, per veure, i descobreixes moltes coses que abans, venint a dormir, pues no, ni t'ho plantejaves.
0: Les que t'ho dic
3: i
0: perquè...
3: I el que fa...
0: Molts dels oients que ens estan escoltant igual han escoltat Vallbona per primera vegada. I tu abans ho deies, som un barri invisible. Ho sentiu així? Ho sentiu com un barri invisible que no existiu per la ciutat?
3: Ho som. Ho som. Pregunta-li a molta gent de Barcelona... que t'ubiquin Vallbona. I pregunta'ls que t'ubiquin Torre Baró. I pregunta'ls que t'ubiquin Ciutat Meridiana. I segurament Torre Baró te l'ubicaran, Ciutat Meridiana també te l'ubicaran, i Vallbona dirà, Vallbona de les Monges. No, Vallbona de Barcelona. O en el millor dels casos, es pensaran que aquest barri és un annexa del barri de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac, com ha sortit a molts mitjans, que han ubicat a la incidència a Montcada. Sí. No em dic que fos al barri de Vallbona, no. És Montcada. Tot és Montcada.
0: I a més és molt diferent de Barcelona, Vallbona, perquè només si els oients es posen al Google Maps i fan un passeig pels carrers, sembla un món completament diferent. A més, ho hem mirat, no hi ha caixes automàtics, no hi ha parades de metro.
3: No, els serveis són zero, bàsicament. Serveis com podien ser... Bueno, a veure, sent un barri tan petit, podem dir que comptem amb una farmàcia, cosa que hi ha barris que no tenen, nosaltres sí. Podem dir que tenim una escola amb dues línies, que és un IES ja, en aquests moments, des d'una reivindicació antiga, amb la qual l'altra cosa és que el 80% de la població escolaritzada no és del barri, ve de fora, però bueno, és igual, però ho tenim. Hi ha una residència de gent gran. Mira, també és una petita d'allò. Hi ha cosetes que poden fer atractiu al barri, però a nivell de serveis del dia a dia, com podria ser la possibilitat de tindre un petit comerç, un petit supermercat, hi ha dues botigues a les que podrien anar, aquelles de conveniència, no? Hi ha un poco de todo, però no et planteges fer la compra de la setmana, bueno, ni del dia. Ja vas a comprar alguna cosa que t'has deixat.
0: Clar. Mira, a l'inici...
3: I això sí. Digues.
0: A l'inici ho dèiem, al febrer vam venir a visitar amb el cineasta Garín el barri i ell deia sí. Que tenia la intenció que la pel·lícula ajudés a fer visible aquest barri.
4: Ojalá pueda servir algo y para situar en el mapa estos vecinos que históricamente han sido tan humillados, ¿no? Los que hemos vivido...
0: No sé si la pel·lícula, sabem que no ha tingut tanta repercussió com el 47 amb Torre Baró, però no sé si us ha ajudat en alguna cosa o no.
3: Sí, ens ha fet visibles per molta gent que ni de lluny viu per aquí a la vora. I curiosament, ha servit al barri... jo dic que allò que diuen que no eres profeta en tu tierra. Curiosament, hi ha una part del barri en què aquesta pel·lícula no ha agradat.
0: Ja. Sí, bueno, això ens ho va dir també, que hi havia gent que estava molt contenta i gent que es pensava que trencaria aquest oasi, que tenia una mica
3: sí,
0: de pau.
3: Sí,
0: també.
3: Sí, sí, vull dir, o sigui, comprant una part del discurs de la gent que defensa aquesta tranquil·litat i d'això, ho puc entendre, perquè jo també sóc el primer que no vull que Vallbona es converteixi en uns búnkers del Turó de la Peira o qualsevol altra cosa d'aquestes que han mort d'èxit. Sí. Però mort en el sentit literal, mort. Però que no ha comportat cap guany o benefici per la població o per els veïns que ja hi eren. L'únic que ha portat és molèsties, mal de caps, i això és una cosa que dius, bueno, no li pots posar portes al camp, no? Ara, pots intentar que aquesta invasió sigui més controlada, o, bueno, no ho sé. No hi ha solucions magistrals.
0: Ja imagino. Doncs, Miquel Àngel, veí de Vallbona, moltíssimes gràcies per estar avui aquí al balcó. Descansa molt, que segur que necessites, i esperem haver contribuït una mica a fer visible aquest barri per ajudar-vos.
3: Sí, jo us ho agraeixo. Mira, una de les coses que m'ha també decidit a acceptar aquesta conversa sí. És que vull que no s'oblidi Vallbona. Vallbona va sortir a molts diaris, de premsa internacional i d'això... en un moment puntual, però una pel·lícula molt puntual. No ha tingut ni la transcendència ni la repercussió que ha tingut el 47, però va sortir durant un temps, Vallbona va estar al punt de mira de molta gent. Que no s'oblidi, perquè el pitjor que ens pot passar ara realment és que, bueno, que tornem a caure pues això, amb aquesta desídia, amb aquest oblit, les obres no ajuden, la situació tampoc, vull dir que sobretot que no s'oblidi.
0: Doncs
3: per mi el missatge al final és una miqueta aquest. No oblideu Vallbona, sisplau.
0: Doncs el missatge queda claríssim, que no s'oblidi. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies.
3: Altres.
0: Del so, què més recollim del dia?
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concedit la primera entrevista després de ser imputat pel cas Plus Ultra. A Televisió Espanyola, Zapatero ha negat que s'hagi corromput ni hagi influït per favors polítics.
5: Presidente, ¿ha vendido usted influencia?
6: Jamás, absolutamente. Y este procedimiento que va de eso, pues se va a acreditar, porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno... para el rescate de Plus Ultra. Eso es así, va a ser así y, por tanto, tengo una convicción absoluta en mi inocencia.
1: Zapatero no ha volgut valorar l'estratègia de defensa del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de marcar els passos a seguir per aconseguir el rescat a Plus Ultra, i també ha assegurat que les joies trobades a la seva caixa forta són un regal de cortesia personal de fa molts anys. A Catalunya, la dona investigada per presumptament haver maltractat el seu nadó ha tornat a declarar davant del jutge, ha negat que ella intervingués en cap agressió i ha mantingut que mai va veure que el seu marit, que continua en presó provisional, el maltractés. D'altra banda, la investigada ha assegurat que va preguntar als metges per les lesions de la criatura, cosa que contradiu la versió dels professionals. I a aquesta hora de la tarda, els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Han activat 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per frenar un foc que afecta vegetació forestal, progressa lentament i crema en mitjana baixa intensitat. I a la costa, les tortugues careta tornen a escollir les platges catalanes per pondre els ous. El primer niu d'aquest estiu s'ha detectat aquest matí a l'Estartit, al Baix Empordà. Julià Domènech.
7: La troballa ha activat el protocol de protecció de la Generalitat, la Fundació CRAM i investigadors de la UBIC. El niu amb 71 nous s'ha traslladat a una zona més segura de la platja perquè les cries puguin néixer amb garanties. L'any passat es van localitzar 11 nius a la costa catalana, una xifra rècord que els experts atribueixen als efectes del canvi climàtic, que està convertint el litoral català en una nova zona de reproducció de l'espècie.
1: Gràcies, Júlia. I per tancar, el Banc Central Europeu ha publicat aquest dijous les 10 propostes finalistes dels nous dissenys dels bitllets d'euro. Oh, no. Aquests nous dissenys s'inspiren en dues temàtiques: la cultura europea, amb imatges de Cervantes o Marie Curie, i l'altra en rius i ocells. Es van rebre més de 1.200 candidatures, però només 25 van poder presentar la seva proposta al grup d'experts que finalment n'ha escollit 10. I això no s'acaba aquí, perquè el Banc Central Europeu ha convidat a la ciutadania a opinar en una consulta pública que ja està oberta. Tu entres, t'apareixen els bitllets, i és a dir, quant t'agrada, hi ha 5 opcions, i després justificar la resposta amb 6 respostes més. El disseny, si et sents identificat, si és fàcil de distingir, etc. Es podrà votar fins al 21 de setembre, però els bitllets no entraran en circulació fins més endavant.
0: I els has mirat?
1: Els he mirat una mica per sobre, però em sembla una cosa important, perquè al final els tenim al dia a dia i ho vull estudiar bé.
0: Jo t'he de dir que els he mirat tots, i n'hi ha que són molt clàssics i altres que són molt trencadors.
1: Doncs potser toca ser una mica trencadors.
0: Espero que guanyin aquest segon, jo també. Núria Vilamala, com estàs?
8: Què tal, Laura, com estàs?
0: Tu els has vist, els
8: bitllets? No, no, i no ho sabia, ara els buscaré.
0: Doncs ara els busques, sí. I votes, que pots votar, ja veuràs el link allà a la web del BCA.
8: M'he quedat encuriosida, ho buscaré.
0: Què tenim avui a la graderia del balcó?
8: Doncs, Laura, l'actualitat ve carregada, perquè ja fa uns quants dies que parlem de Frenkie de Jong, havíem explicat que al Barça hi havia preocupació amb la lesió. Doncs ja tenim el comunicat mèdic, un trencament del lligament lateral intern del genoll dret.
0: Sona duríssim.
8: El dubte era si superava o no, no supera. Frenkie de Jong, de moment continuarà sota tractament i seguiment mèdic i es veurà com evoluciona. El tema és que el Barça no diu quant temps de baixa estarà Frenkie de Jong. És molt difícil saber-ho perquè tampoc sabem el grau d'aquest trencament, però al voltant de 3 mesos. Jo crec que ens mourem per aquesta...
0: No començarà la temporada.
8: En principi no. Clar, és complicat perquè no tenim els terminis, en principi no, però és més o menys el que estava previst amb el que ja havíem anat explicant aquestes últimes setmanes. I, per cert, per fi, avui a DMI, oficial i presentat. Ja han fet tota la feina en un matí.
0: Ja tocava, no?
8: Sí, ja anava sent hora. Feia 8 dies que havia aterrat a Barcelona.
0: Bueno, haurà estat visitant la Sagrada Família, el Bargüell, ell ha fet turisme.
8: A la presentació ha dit que ell sap que els espanyols i els catalans són diferents.
0: Ah, mira.
8: O sigui, ha tingut temps una setmana de saber què passa a Catalunya i què passa... Sí, sí, està ja...
0: Mira que bé.
8: Informadíssim.
0: I a banda de l'actualitat, alguna cosa més tindràs o què?
8: Doncs mira, Laura, avui ens n'anem de visita a una botiga d'aquestes que tenen samarretes vintage de futbol, aquestes
0: Xulíssim.
8: Antigues. No sé si en tens alguna d'aquestes relíquies o no.
0: Jo tinc una del centenari del Barça, amb Guardiola darrere.
8: Clàssica.
0: T'he de dir per això que crec que no és real.
8: Bueno, però això...
0: Juraria.
8: Farem veure que no ho hem escoltat.
0: Però tinc un amic que fa col·lecció de samarretes vintage.
8: Això és
0: i
8: molt xulo.
0: Li interessarà molt. Ara li diré que t'escolti.
8: Doncs anirem a visitar una botiga amb un noi que té una història molt xula perquè ve de Londres, es dedicava a la ràdio i ho va deixar tot per venir a Barcelona i obrir aquesta botiga.
0: Per això haurem d'obrir una botiga tu i jo també.
8: A veure si ens haurem de dedicar a això, Laura.
0: Va, t'escoltem a quarts de nou, Núria.
8: Fins
0: gràcies.
8: Ara, que
0: fins
8: vagi
0: ara.
8: Bé.
0: I el temps, calor, calor i calor, suposo. Núria Seró, com estàs?
9: Però cada dia una mica menys. Bona tarda, Laura.
0: Bona tarda, Núria. Com han passat el dia avui?
9: El dia de l'any passat, càlid. De fet, a Lleida s'han superat els 40 graus, s'han fregat els 41. I hem de parlar també d'un xàfec, una tempesta molt forta que hi ha ara mateix al Pirineu, Prepirineu de Girona. Inclús s'ha activat l'avís vermell per aquest xàfec i temps violent, tant a la Cerdanya com també al Ripollès, tot i que també hi ha avisos per aquests xàfecs intensos al Berguedà, a Osona, inclús a Galagarrotxa, a l'Empordà i també al Pla de l'Estany. De fet, aquest xàfec ha deixat més de 20 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses i ha fet que el termòmetre aquí perdi 10 graus quan ha arribat aquest xàfec. També les ratxes de vent han sigut fortes. A la resta de Catalunya, una tarda força tranquil·la, que no s'han enterat quasi d'aquest canvi d'aquests xàfecs.
0: De cara a demà, què hem d'esperar? Perquè el cap de setmana vas dir que baixaven una mica, però no sé si demà ja comença aquesta baixada o no.
9: Demà comença la baixada, tot i això hi ha avisos per calor nocturna, tant a la Noguera com també al Pla d'Urgell, Segrià, un cop més al Baix Ebre i al Montsià. Les temperatures mínimes seran molt altes, però les màximes ja començarem a veure com perdem alguns graus i serà sobretot el cap de setmana quan les temperatures es normalitzaran. Anem a ficar una mica de números a tot això. Esperem unes mínimes per demà de 22 graus a Girona, 23 a Lleida, 24 a Tarragona, 26 a Barcelona, i les temperatures diurnes, com dèiem, no pujaran tant, però així, tot i això, continuarem a fer calor. És a dir, a Lleida passarem de 41 graus a 40. A Girona, 37 graus de màxima, 32 previstos a Barcelona i 31 a Tarragona. I com dèiem, les temperatures baixen i es normalitzen el cap de setmana, però aquest descens no ve sol. És a dir, que també haurem de parlar de ruixats al Pirineu i també de mestral i tramuntana, que entraran especialment a partir de mig matí de dissabte. I això es farà que hi hagi rebufes, aquella convergència dels dos vents, de la mestral i tramuntana, que xoquen i fa que hi hagi xàfics intensos, sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. I la matinada de diumenge pot ser interessant, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona, xàfecs molt intensos, tempestes i acompanyades de calamarsa.
0: Doncs demà ho acabes de concretar. Núria, moltíssimes gràcies.
9: Fins després, una abraçada.
0: Adéu, fins demà. El Lluís Colomer és al control de so i la Júlia Domènech a la producció. Ara són les 7 i 27 minuts d'aquest dijous 23 de juliol de 2026. Un minut i anem a descobrir l'última secció que ens queda d'aquest balcó d'estiu. Escolteu-la bé, hi ha agendes que us anirà bé per omplir-les aquest estiu. Fins ara.
10: A ser Catalunya, al balcó. Laura Polo Dalfó.
11: Si crees en el planeta, si es Tabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: Compartir una banana de Aldi en verano es lo mejor.
14: No la comparto.
13: ¿Mi opinión?
14: No, la banana. Esta semana la banana 0,99 el kilo.
13: Y la nectarina 1,99 el kilo. Últimos días para ganar el viaje de tu vida y más premios increíbles en la app. Más info en aldi.es. Aldi.
14: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
10: A ser Cataluña, al balcó. Laura Polo Dalfó.

0: És dijous i ja s'olora el cap de setmana i és per això que aquest estiu repeteix al balcó la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí i a més amb Maria Jaume, que m'encanta, o sigui, millor rebuda impossible. Sí.
0: Aquest any el format serà de tres plaers, que seran un llibre, una sèrie i el plaer que a mi més m'agrada, que és pel paladar, que has introduït un restaurant.
1: Sí, és que a mi m'agrada molt la idea aquesta com de plans combinats, en comptes de plats combinats, perquè trobo que un plan millora moltíssim quan el que et fa gaudir del plan són més d'una cosa, no? O sigui, tu pots anar al teatre i anar al teatre és guai, però si vas al teatre i després vas a algun lloc guai a sopar, doncs diguéssim que el vespre millora, no? Llavors, aquesta era una mica com la idea d'aquest estiu d'intentar recomanar coses que es puguin combinar o que d'alguna manera puguin ser com tres plaers que es puguin gaudir i que tinguin un sentit entre ells, també.
0: I per què llibre, sèrie i restaurant?
1: Doncs mira, perquè bàsicament són les típiques coses que durant l'any ens costa fer. Almenys com a mínim, a mi em passa que sempre em falta temps per fer moltes coses, em falta temps per llegir, em falta temps per mirar sèries i em falta temps per anar a sopar fora, o sigui...
0: A un bon restaurant, perquè sempre vas a fer el bocata, però...
1: Exacte, o sigui, fer unes birres amb els col·legues, tenim temps de fer-les, però allò, seure i emplatar-se i dir, vale, avui hem sopat bé, tinc la sensació que la vida ens passa una mica per sobre durant l'any i l'estiu és un bon moment per aprofitar i per recuperar aquestes coses.
0: Segur que els oients els hi passa el mateix, per això comencem ja amb els teus plans combinats amb la lectura. Quina ens portes avui?
1: Doncs mira, avui un dels llibres que jo més he gaudit durant aquesta temporada d'hivern, diguéssim, que és Punt d'aranya, de la Nerea Pallares. És un llibre que publica Periscopi i ella és una autora gallega. De fet, l'original és en gallec i aquí l'han traduït en català. I llavors és una història que explica una mica la vida de l'Ari, que és una noia que arriba al poble de Camariñas, que és un poble que està a la Costa de Morte, a Galícia, i arriba per treballar-hi al Museu de Puntes, de puntes de Buixet, i fa també de guia turística. Llavors hi arriba una mica com perquè li assignen una plaça de funcionari allà en el Museu de Puntes, i ella és una estranya en aquest poble. Llavors el que es troba és que ha de descobrir un poble una mica fosc, un poble una mica molt clàssic, en el sentit que hi ha uns veïns de tota la vida, gent gran, que no s'ha mogut del poble, que diguéssim que introduir-se en aquest poble pot ser una mica hermètic i pot ser complicat, i llavors l'Ari el que li passa és que el poble d'alguna manera l'absorbeix completament i... No faré gaires spoilers, però sí que podem explicar que al poble s'hi troba unes dones grans que són les que fan puntes de boixí i llavors aquestes dones estan organitzades per, diguéssim, d'alguna manera combatre el patriarcat que impera també en aquell poble i que al final és una cosa com que arriba a tot arreu, doncs també a Camariñas. Llavors, a partir d'aquí... entrellaça, mai millor dit, a la literatura, amb tot un llenguatge del teixí, ens fa reflexionar sobre quantíssimes expressions fem servir que tenen a veure amb el teixí, estirar el fil, teixir una xarxa...
0: Posar fil a l'agulla,
1: n'hi ha moltíssimes, no? I llavors va jugant amb això i també té una vessant i una capa molt poètica, perquè hi ha una llegenda al poble que té a veure amb tres aranyes, que justament són animals que teixeixen, i llavors té una llegenda que cobra una mica de vida i que també agafa com una vessant una mica espiritual, tot plegat. Trobo que és molt xulo, llisca superbé, és molt interessant també l'ús que en fa del llenguatge, nosaltres que som catalans i que tenim una llengua pròpia i que molts cops també la reivindiquem i que ens costa de vegades trobar-la i jugar-hi, doncs això s'aplica també a la costa gallega i és interessantíssim veure-ho des d'aquí.
0: És per tothom, és un llibre fàcil.
1: És per tothom, és fàcil. És veritat que crec que pot tenir moltes capes de lectura, o sigui, crec que el pots gaudir com una història d'inici, nus, desenllaç, però també li pots trobar molt significat si fas una lectura com més profunda, vull dir que el pot agafar qualsevol persona. Crec que agradarà especialment al públic femení. Tinc la sensació, jo amb qui he compartit aquesta lectura, amb la meva mare, amb amigues, a totes ens ha entusiasmat. És veritat que no conec cap home que l'hagi llegit encara. Llavors, des d'aquí, si hi ha algun home que l'ha llegit...
0: Digueu-nos-ho.
1: Sí, exacte. Vull saber què en pensen els homes d'aquesta lectura, però crec que és molt interessant i sobretot agradarà molt als lectors catalans.
0: Doncs mira, Punt d'aranya, de la Nerea Pallares, a la llista de llibres per aquest estiu.
1: Sí.
0: I si algú que ve ràpid aquesta lectura, també ens has portat una sèrie.
2: The autopsy is going to say heart attack.
3: Excuse me.
2: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain.
0: Com es diu la sèrie?
1: Mira, això és DTF Saint Louis, DTF Saint Louis. És una sèrie d'HBO que tot just l'estic veient ara, l'estic acabant, mm-hmm. em falta mig capítol, perquè em vaig a dormir l'altre dia al sofà, fantàstic. Que és una cosa que em passa habitualment, però em falta mig capítol. És una sèrie que m'ha enganxat moltíssim, mm-hmm. són 7 capítols, és una minissèrie, i explica una mena de triangle amorós entre 3 persones d'edat mitjana que, diguéssim, que estan en crisi fruit de l'edat que tenen, vale? És gent que potser deu tenir 50 anys, i un d'ells, el protagonista, és un meteoròleg que treballa a la televisió uh-huh. local de Sant Lluís, i l'altre protagonista és el seu traductor intèrpret en llengua de signes. I això no és cap spoiler, el primer capítol el que passa és que aquest intèrpret de llengua de signes acaba mort.
0: Vale.
1: Llavors la sèrie és una mica com anar desxifrant i anar desfent l'entramat de què ha passat i per què aquest senyor està mort. El triangle amorós ve perquè el meteoròleg té una aventura amb la dona de l'intèrpret de signes.
0: Ostres.
1: I això els fa, els dos, a priori, molt sospitosos de la mort de l'intèrpret, però, evidentment, no revelarem què ha passat, però és molt interessant perquè, al final, diguéssim que la mort com a tal, el motor de la mort, passa a ser una mica el de menys. Llavors, és una sèrie que reflexiona moltíssim sobre com ens relacionem entre nosaltres, quina mena d'amistats tenim, com de profundes són les amistats que construïm, uh-huh. Com a la mitjana edat les amistats passen a ser d'una altra manera que no és el mateix que els col·legues de la uni quan estàs estudiant, no? Vull dir que és una sèrie que a partir d'un assassinat, o de, bueno, no sabem si és assassinat o què va passar,
0: sí.
1: però a partir d'una mort i d'un cas policíac, perquè al final també és una sèrie policíaca que hi ha uns policies que investiguen el cas, a banda del thriller, diguéssim, hi ha una part molt social i molt humana que trobo que és superinteressant, i per mi una de les grans virtuts indiscutibles d'aquesta sèrie és que és preciosa la fotografia.
0: És que m'encanta i me la començaré avui mateix. Eh?
1: Sí, és que és, ja et dic, és molt curta, vull dir que passa superbé. Són capítols de 50 minuts, que això també, acostumats també als de 20 minuts, últimament que tot dura 20 minuts, de 50 com que et fa la sensació que la pots degustar una mica més. No? Uh-huh. Doncs són capítols de 50 minuts que passen molt bé i això que et dic, no? Que la fotografia és increïble, o sigui, cinematogràficament uh-huh. és una obra d'art, és molt fort. Si la mireu, fixeu-vos en els planos que fan, o sigui, tots els planos podrien ser, els fotogrames els podries emmarcar, com aquell qui diu.
0: Doncs va, DTF de Sant Lluís, que està a HBO, has dit?
1: HBO, sí.
0: HBO. I acabem amb el tercer pla, que complementa tots aquests, que és Un bon restaurant, que avui és...
1: Avui és el Mesa Lobo, aquí a Barcelona, al carrer Aribau 65, uh-huh. que és cantonada amb carrer València. Llavors, és un restaurant que jo el vaig tastar al mes de febrer o així, està en funcionament des del gener, o sigui, és un restaurant bastant nou a la ciutat, uh-huh. i jo crec que té tots els números d'entrar a la llista dels millors restaurants que han obert a Barcelona aquest any.
0: Què dius?
1: Sí, perquè és bastant sorprenent, o sigui, no sé si et passa a tu, però a mi a Barcelona tinc la sensació últimament que tot és una mica el mateix, o sigui,
0: sí,
1: trobes el mateix... Macarrons a la safata d'acer inoxidable,
0: sí.
1: El tartar de salmó i la burrata amb tomàquet que et cobren
0: totalment,
1: 40 euros pel mateix.
0: Totalment.
1: I dius, necessito una mica de propostes diferents.
0: Sí. Doncs, I en aquest què hi ha, per exemple? O sigui, què podem provar?
1: Mira, d'entrada, el primer que t'ofereixen és una mica de pa amb mantega fumada.
0: Oh, això no pot agradar més.
1: Però que és una mica com una mousse. O sigui, la mantega té una textura que està com batuda. No sé, bueno, és que la veritat no sé com ho fan, però és gustosíssima, és zero empalagosa. Llavors, això ja marca una mica com el que serà l'experiència, perquè és una mantega i és un aroma i un sabor que acompanya molt en tots els plats. Tenen molt producte de proximitat, fan molt, també treballen molt amb adobats, amb curats, amb coses fumades, ja siguin uh-huh. verdures, carns, peixos. Jo vaig prendre una mena de peix llimona fresc, boníssim, amb un, bueno, també llobarro, fan un llobarro a la brasa boníssim. O sigui, és tot molt de proximitat, treballen, uh-huh. la carta la van canviant bastant habitualment, o sigui, és possible que el que jo vaig prendre al febrer ara ja no es pugui tastar.
0: Clar, perquè és de temporada.
1: És de temporada. Uh-huh. Però això també, d'alguna manera, em sembla un molt bon indicador, no? O sigui, que no puguis repetir la mateixa amanida de carxofes del febrer a l'agost té tot el sentit del món perquè carxofes a l'agost no n'hi ha, no?
0: Evidentment, totalment. Doncs a veure si ens trobem tots els oients del balcó aquest cap de setmana en aquest restaurant Mesa Lobo. Per tant, plans d'avui. Tenim Punt d'aranya de Nerea Pallares, un llibre sobre dones, sobretot, i la vida en un poble, DTF Sant Lluís, Mort i Triangle Amorós, i aquest restaurant Mesa Lobo al carrer Aribau 65, a Barcelona, que ens donaran, bueno, un menjar meravellós.
1: Sí, sortireu encantats. És d'aquelles coses que val la pena, si teniu algun sopar especial, aprofitar i fer-lo al Mesa Lobo.
0: Doncs aquests són els primers plans combinats de la Paula Carreras d'aquest estiu. Paula, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí a 2 setmanes amb més plans.
1: A vosaltres.

0: Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui una conversa de Josep Ramoneda sobre esport i cures i després una de les nostres parelles de fet. Fins demà.
1: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Els usuaris estan satisfets.
1: Josep Ramoneda, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Josep, avui toquem un terreny que mai ens hi fixem massa.
2: És veritat.
1: Quin convidat tenim?
2: Avui parlem del deport i les cures, per dir-ho així, no? En quina mida l'esport pot ser útil en les cures, en les teràpies, etc. No? I tenim Josep Morales, que és professor de ciències de l'esport a la Universitat Blanquerna, i que ha treballat molt amb aquest tema i concretament en l'aplicació de les ciències de l'esport diferents àmbits del que en podríem dir les malalties en curs, no? Em sembla que el primer que ens hauria d'explicar és què és això de les ciències dels esports, dels esports, no?
1: Josep Morales, benvingut al balcó.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Què són les ciències de l'esport?
3: Les ciències de l'esport és una disciplina relativament jove, doncs, que són ciències aplicades, doncs, que veu com a fonts naturals la medicina, la psicologia i aplica tot el que és el fenomen esportiu i de l'exercici i de l'activitat física, doncs, a molts àmbits. De fet, hi ha un article molt, molt citat a revistes com Nature, que és esports, no, exercise is medicine. Llavors, és la pildureta, la píndola que ens hauríem d'aprendre a tothom per estar millor físicament, per estar millor psicològicament. És la pastilleta que ens aniria bé i que és molt més barata a nivell econòmic i social i que crea benestar.
2: Però, per tant, les ciències de l'esport no parlen de l'esport, sinó de la manera de l'esport d'actuar en determinats territoris. No ensenyen amb un entrenador de futbol, diguem-ne.
3: Sí, sí, també entrenen.
2: Ah,
3: o sigui, i tant, que és molt ampli, el concepte és molt ampli. O sigui, abasta el que seria l'entrenament, abasta el que seria salut, abasta el que seria educació, i dins d'aquest terreny, doncs, aquest àmbit, doncs, van tocant moltes coses, o sigui, i moltes poblacions, des de la gent gran, els sèniors, des dels els infants, els adults, els joves, adolescents, que necessitem moure'ns, necessitem fer exercici i, bueno, que estigui planificat, que estigui ben dirigit i que ens aporti, doncs, això. Penseu que estem en una societat molt sedentària. Ja. La majoria de gent passa molt de temps assegut. Els escolars, per exemple, passen moltes hores asseguts a la cadira. Ah. Llavors, el cos humà no està dissenyat per estar tantes hores...
2: Ens belluguem molt més que en el passat, que els
3: home,
2: nostres
3: evidentment,
2: és una evidència, no?
3: El passat, o sigui, només cal, i no cal anar tan lluny, o sigui, fa 100 anys o 50 anys els nostres avis, els nostres pares, es movien per anar a treballar, caminaven més, no agafaven tant el cotxe, no agafaven el transport, les feines eren molt més físiques i aquesta despesa metabòlica, doncs, es traduïa...
2: Tant mateix es morien abans, per altres raons.
3: Sí, per altres raons, evidentment, perquè la medicina, de fet, la medicina ens ha portat a que l'esperança de vida sigui molt, molt, molt llarga, però també que estigui... hi ha persones que viuen, però clar, la seva qualitat de vida tampoc és... Lo millor és arribar molt, molt vell i amb molta qualitat de vida.
1: Clar, però ho sabem, això de l'esport i la salut, ho sabem de sempre, però malgrat tot... Cada cop són més mandrosos, pel que deies. Més sedentaris, has utilitzat la paraula.
3: Sí, sí, sí.
1: Què?
3: És veritat. La societat ens porta això. Fa poc llegia en un diari, no me'n recordo, que ara mateix els joves, els centres de... socials estan en els gimnasos, o sigui, molts joves, en comptes de trobar-se al bar o a la discoteca, són els centres de fitness o els clubs esportius que troben també aquesta vessant social que els permet, doncs, desenvolupar una mica tota la vida social i bueno, les relacions.
2: Mm-hmm. Ens han creat masses pròtesis, els cotxes, les motos, tot això, no?
3: Sí, tens raó, les pròtesis és una bona metàfora.
1: M'agrada molt això de les pròtesis, sí.
3: Sí, senyor.
2: I en aquest cas, a més, estàs fent un treball sobre un tema concret, que és l'autisme, i una teràpia, que és el judo.
3: Sí, sí, sí. Doncs ara feia memòria amb el Josep Ramoneda i portem ja 6 anys amb un programa de judo aplicat a persones amb autisme. Mm. Llavors, clar, és una mica la curiositat, la paradoxa de fer servir un esport de lluita que podries dir, mare meva, on ens hem ficat?
1: Clar, perquè una mica socialment s'ha pensat sempre, no?, que la persona amb autisme és molt reaci al contacte físic.
3: Correcte. És aquesta imatge de que el contacte físic i que la gent amb autisme és reàcia, pues sí que està molt... molt ha calat molt aquesta visió. I, de fet, el tema del judo, que és un esport en el que el contacte és essencial, és natural, doncs sembla una paradoxa, es crida l'atenció. I, de fet, pues, jo crec que el judo com a esport té una varietat sensorial i unes possibilitats sensorials perquè els nens, pues, el fet de practicar sobre un tatami, que es puguin fer reptacions, que es puguin revolcar, que estiguin no només en el plànol vertical, sinó en el plànol horitzontal, de que tinguin contacte, que notin el pes del company a sobre, de que hagin d'estirar del company, de que hagin d'empènyer-lo, tot això de manera controlada i amb mètode, doncs els resultats que estem tenint són molt bons. I les famílies així ho mostren, i també no només les famílies, sinó resultats que hem publicat en articles científics.
1: N'hi ha molts. Jo he mirat, he tafanejat ara una mica, hi ha moltíssimes investigacions amb persones amb autisme i el judo. Però per què el judo i no el karate o taekwondo?
3: També n'hi ha, eh? També hi ha alguna publicació en karate. En general, a l'àmbit dels esports de lluita, com que és una disciplina que necessites autocontrol, perquè, clar, tu necessites... És una activitat que, clar, quan practiques de forma global ho dones tot, perquè estàs competint amb una altra cosa a cos. Llavors, necessites molt d'autocontrol. I aquest autocontrol, doncs, s'educa, ajuda a que els practicants, doncs, tinguin consciència de que tenen uns límits que no poden sobrepassar, i això ho perceben de forma natural, que després poden traslladar a la vida real. O sigui que, en teoria, i també, no només els esports de lluita, i el judo en particular, sí que potser per la formació dels entrenadors, que són molt metòdics i hi ha molta pedagogia darrere, però altres esports també.
1: L'ordre, la disciplina...
3: Sí, sí,
1: no?
3: Sí,
1: sempre
3: sí.
1: Ho diuen, que pels nens són senyals molt bones per educar els valors...
3: Tens tota la raó. Sempre comencem saludant, que és una formalitat, però això ho perceben com hi ha un hàbit que...

0: Això ho perceben com hi ha un hàbit que van interioritzant que després poden aplicar a la vida real, al dia a dia.
1: I en 6 anys ja podeu tenir un cert balanç, és a dir, quins resultats ha donat això?
0: Mira, a nivell motriu hi ha unes millores considerables. Es podria pensar, home, doncs és veritat que l'evolució mateixa dels participants doncs segur que milloren, però són estudis que s'han dissenyat d'una manera científicament correcta, en els quals hi havia un grup control que també doncs, els mesuraments, les mesures que preníem de tests motors, etc, doncs també s'aplicaven. El grup control no tenia les millores que tenia el grup que participava en el programa de judo. Llavors, doncs, això ens podia portar a la conclusió de que realment era el programa d'activitat física basada en el judo el que provocava les millores, perquè el grup control no estava fent cap activitat física ni cap tipus d'exercici. I tot això, doncs, ens dona força per poder fer aquestes afirmacions.
1: I els seleccioneu vosaltres, els que...
0: Els nens? Sí. No. Quan fas un estudi ha de ser aleatori. De totes maneres, sí que és veritat que inicialment ens van posar en contacte amb associacions de familiars amb nens i nenes amb autisme i venien a practicar. Un cop teníem el programa engegat, sí que ja dissenyaven l'estudi i dissenyaven tot el que era l'experiment, entre cometes, d'un grup que practicava i un grup que no practicava. I teníem doncs, unes mesures estandarditzades que estan validades en l'àmbit dels esports i que ens indicaven que...
1: I quins són els símptomes principals d'èxit, per dir-ho així, de què ha funcionat?
0: Bueno, no, és que, o sigui, imagina't que nosaltres aplicàvem instruments que valoraven, per exemple, la condició física, no? Aquests indicadors de vegades eren difícils d'aplicar. Perquè, per exemple, si tu volies fer un test que implicava un esforç màxim, un sprint a tope màxim, els nens amb autisme eren molt curiosos perquè els hi costava. Potser feien una primera prova i deia, això és el màxim que pots córrer? Deia, sí. Tornava a fer-ho i corria el doble. O sigui, mai estava segur de si sabien... Llavors el que fèiem era agafar unes altres mesures que estaven validades científicament que feien l'estimació. L'estimació amb altres paràmetres. Per exemple, la millora de la condició física, doncs, moltes vegades amb paràmetres com el perímetre de la cintura, la capacitat pulmonar i altres... que també ens servien per validar els resultats, però que necessitaven un període de familiarització molt més gran. Perquè, per exemple, agafàvem un dinamòmetre per mesurar la força de mans, que és un indicador de salut per la població en general.
2: Qualsevol de nosaltres,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, és un indicador molt utilitzat. Llavors... Clar, la primera vegada doncs, necessitaven que provéssim moltes vegades per tenir una fiabilitat una mica correcta, perquè no, o sigui, era una tòmbola. Al principi doncs, apretaven i no sabia si havien fet tot el que podien o no. Llavors, fins que aprenien a reclutar tota la musculatura per fer el gest aquest de força amb les mans, doncs costava amb ells, però al final acabaven... fent-ho bé.
2: I jo em pregunto, Josep, quan, no ho sé, amb persones amb autisme, no?, amb nens, sobretot, s'ha provat tot el tema de la equinoteràpia, no?, cavalls, navegar... O sigui, m'interessa el procés del moment en què et penses, i si provem això? Perquè això del judo, per exemple, és algú que de sobte diu, això pot funcionar, encara que sembli paradoxal.
0: Sí.
2: Com és aquest moment?
0: De fet, mira, de fet... A Alacant, quan hi havia les caixes, hi havia obra social a Alacant que portaven això. Inclús aquí a Catalunya fa molt de temps, a Manresa i a Mollà, hi havia un grup de gent que havien tingut experiències. I s'havia fet, de fet, la gent que ensenya judo i practica

0: practicar judo i té grups que practiquen judo, pues, sempre ha tingut aquesta sensibilitat. De totes maneres, jo vaig a, amb la universitat vaig fer una estància de recerca a Florida, a la Universitat de Central Florida, i vaig veure que allà, com que el professor que m'acollia era de Ciències de l'Esport i bueno, allà tenen molts recursos, de capten finançament per fer projectes de recerca, i tenien un grup de nens que tenien autisme, amb autisme, i que estaven fent judo. I dic, ostres, clar, com que jo sóc del món de judo, doncs em va interessar molt. I li vaig preguntar al meu company d'allà, dic, ostres, que curiós, no? Teniu finançament? Diu, sí, tenim $1 milió per aplicar aquest projecte. I em vaig quedar...
1: Per tant, diners i sensibilitat.
0: Sí. I jo vaig dir, ostres, jo vull tornar allà a intentar buscar diners per aplicar això. Llavors, aquí, a Europa, el que ja són els projectes Erasmus Plus Esports, que sí que tenen un finançament no d'1 milió de dòlars, però hi ha uns programes que tenen una dotació d'uns 400.000 euros, però que s'han de repartir entre diferents socis europeus. Jo, quan vaig tornar, vaig començar a contactar amb persones que no coneixia de res, però que estaven desenvolupant programes d'ajuda amb persones amb autisme per tota Europa. Vaig contactar amb uns irlandesos, amb uns holandesos, i ens van juntar aquí a la universitat els hi vaig proposar aplicar un projecte d'aquests. I van ser 6 socis europeus que el 2019 vam començar un projecte.
1: I mira, ara.
2: Per tant, ja comença a ser generalitzat l'ús del judo com a teràpia en aquest terreny.
0: Sí. És, des d'aquell moment, ja i fins i tot ara, clar, en el nostre cas, la competició no és l'objectiu, però sí que és veritat que les federacions europees, la Unió Europea de Judo, inclús la internacional, a part de veterans i tot això, estan incloent ara mateix els programes de judo. Els paralímpics de judo sempre han sigut secs, invidents. I ara s'està promocionant molt el tema de persones amb discapacitat intel·lectual que tinguin la seva competició. I està molt ben treballat, perquè hi ha diferents categories per competències.
1: Tu ets judoka?
0: Sí, senyora.
1: Quina edat vas començar a fer judo?
0: Jo vaig començar als 7 anys.
1: Ahir vas fer allò de cinturó blanc, groc,
0: sí,
1: verd...
0: Sí, tot.
1: Una batalla tras otra, és judo el protagonista? L'has vista o no?
0: Sí, però la vaig veure al principi,
1: no sé si
0: però fan judo... No, fa com una mena de... Fa un art marcial de defensa.
1: Un art marcial, igual era judo.
0: El judo no fan cops, el judo és de control. D'agafar-se, intentar d'arribar-se...
1: És la millor, que has de dir, no?
0: Si m'ho preguntes a mi, et diré que sí. Però totes són bones, i tots els esports. S'ha de fer esport el que sigui. Clar. Si em preguntes a mi, doncs em cau la bava, si parlem del judo.
1: I iniciar-se d'adult, el judo, està bé?
0: Doncs,
1: que ara jo m'hi posés?
0: Doncs mira, és molt més dur. És molt més dur perquè el judo implica caure, tirar l'altre... i després deixar-se caure, perquè és un intercanvi.
1: Com l'idea, Josep, no? No ens hi posarem aquestes edats.
2: Però
1: és que sempre ha dit que és tan bonic, ho diuen moltíssim, que el judo és especial.
0: A veure, la metodologia per aprendre a caure és progressiva i t'aniria molt bé, però sí que és més dur. Ho pots fer... Jo crec que sí, que disfrutaries, perquè això de barallar-se una miqueta amb control i amb respecte... Mira, fa poc, la setmana passada vam anar a veure els 6 nacions de rugby, que clar, és un esport també molt de contacte.
1: Que han de saber caure, també.
0: I el respecte que es tenen entre ells, és que és sent un esport d'equip, és que...
1: No ho provarem, Josep, potser sí.
2: Estem un pols uns als altres, vaja.
0: Sí.
1: En tot cas, és molt bonic que apliqueu el judo als nanos que tenen autisme. Josep Morales, professor de Ciències de l'Esport de Blanquerna de Ramon Llull, moltes gràcies.
0: Pues a vosaltres.
1: Ha estat un descobriment, no, Josep, tot aquest món del judo aplicat. Gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.

0: dejas siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuera.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Cadena SER.
5: Anada Festival. Llegeu llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
6: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
5: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
8: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
7: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
10: És estiu.

Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents en tu. Podcast del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: 7:35, us dic que aquí el debat ja ha començat fa estona. Tota la publicitat amb en David Fernández i la Sílvia Soler.
1: És que només ens veiem aquí.
0: Vinc a parlar.
1: I a la Garrotxa.
2: I a la Garrotxa.
1: Sí, l'últim dia ens vam veure en banyador.
0: Hem parlat de llibres. Els vau veure en banyador l'últim dia?
2: Sí,
0: sí, sí.
2: Els estius d'antes, que es deia.
0: Exacte.
2: Que són els de sempre.
1: Una piscina de la Garrotxa.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: En una piscina. Està una piscina, els dos en banyador.
2: Sí.
0: Morenos, guapos.
1: Sí, exacte. Exacte.
0: Ah, molt bé. I xerrant, no? Anar sucant el peu. De què xerrava, de política?
1: Ui, no me'n recordo, d'això.
2: No me'n recordo.
1: No ho crec, perquè no ho hagués aquest estiu passat. No sé. Bueno, no ho sé, no me'n recordo.
0: De llibres, de llibres, que també sempre xerreu molt de llibres.
1: Pot ser, pot ser.
0: Ara, després, avui no tindrem temps. Mira, mireu què tinc aquí. El llibre de la Sílvia Soler.
1: Ha quedat.
0: Escolta.
1: Tan bonic.
0: Érem tan joves, escenes de Joan de Vic. Ho dic bé?
1: De Vibre.
0: De Vibre.
1: Sí. Bueno, jo tampoc ho dic molt
0: és
1: bé.
0: És d'univers. A mi em fascina el tacte d'aquest llibre.
1: Mira, el meu fill va dir el mateix. Va passar la mà per sobre. Oh,
0: mira, David,
1: per
0: toca.
1: Favor. No, és que, escolta, aquesta col·lecció és preciosa.
0: És molt bonica.
1: No
0: és
1: em canso
0: una
1: de dir-ho, perquè és que és veritat.
0: Els llibres són pràcticament quadrats.
1: Sí, petitets.
0: Són suaus, suaus, com
1: estan
0: el llom
1: d'un
0: gatet.
1: Sí.
0: I la foto és preciosa. És una de les que parles en el llibre?
1: No,
0: perquè l'he buscat. Jo me l'he llegit, eh?
1: No.
0: He llegit bastantes. Saps què és això, David? És un àlbum de fotos sense fotos.
1: Exacte, correcte.
0: La Sílvia el que ha fet és un exercici de memòria de descripció brutal. Ha agafat fotografies, no tenen ni per què estar ben definides, ni ha de borroses, ni ha d'antiguíssimes, i aleshores les defineix. I fa que tu et voli la imaginació. I clar, i coneixes coses de la Sílvia, o de la seva mare, no?, girant la truita de farina.
1: O dels meus rebesavis, que només hi ha una fotografia en tot el llibre, que vull que la vegi el David, perquè és que és espectacular.
0: Explica qui eren, són els teus rebesavis.
1: Els meus rebesavis, Joan Soler i Mir, i Antònia Revert i Trull.
0: I va i tu et preguntes, s'estimaven l'Antònia i
1: home,
0: en Joan?
1: Home, aquí no ho fan cara, perquè estan molt espantats, perquè devia ser l'única foto que els hi van fer en tota la seva vida. A Bàscara, això, eh?
0: A Bàscara.
1: Vull dir, no t'ho perdis, eh?
0: És bonic, perquè hi ha els viatges literaris de la, de la Sílvia, com a Nàpols, que ens en vas parlar aquí un dia per haver llegit l'Helena Ferrante.
1: Exacte, sí, sí.
0: No? Nàpols, que també, i estan als quarteri. I després m'agraden aquelles fotos borroses, les mogudes, les dels atacs de
1: és
0: riure.
1: Que, saps què passa? Que són fotografies que ara no tindrem. Ara, quan fem una foto i ens queda malament, les borrem i en fem una altra i una altra i 25.
0: Perquè ho fotografiem tot, no? Clar. El plat d'espàrrecs.
1: Però aquella foto que estic amb una amiga i que una altra amiga que ens va fer la foto tenia una càmera Kodak d'aquelles que es guanyaven els concursos de la Coca-Cola, de redacció, parlo ja del Pleistocè, però bueno, i va quedar borrosa i la vaig posar a l'àlbum perquè m'agradava molt, tot i ser borrosa. És que la fotografia ha evolucionat moltíssim. Només, en els anys que tinc jo de vida, per exemple, ja és molt diferent, i no diguem els rebesavis Soler aquests que van fotografiar i que fan aquesta cara de susto.
0: Clar, hi ha una foto que m'ha fet gràcia perquè és que m'has fet pensar molt.
1: D'això es tractava.
0: M'has fet pensar en les meves fotografies.
1: D'això es tractava.
0: Diu, la típica foto de la plaça Catalunya i els coloms, que tu tens 2 anys, no?, i estàs amb el teu pare.
1: Sí. Ell està encantat de la vida donant besses als coloms i jo estic amb una cara d'angúnia terrible perquè tinc totes les bestioles a prop. Però aquesta era la intenció, eh?
0: Tu tens la foto de la plaça Catalunya amb els coloms, David?
2: Segur.
0: No, ara és quan diu no, perquè...
2: No, sí, segur.
1: Almenys una certa generació.
2: Sí,
1: clar. Sí, veus?
2: Sí.
1: Però la gràcia era que és aquesta, no? Que la gent al llegir-lo doncs digui, ah, mira, doncs jo en tinc una de semblant, o se'n recordi d'alguna fotografia dels seus àlbums familiars, i està passant, perquè ara ja l'ha llegit gent, i sé que passa això, que té aquesta efecte.
0: Et dic la meva preferida.
1: Digue'm.
0: Tu estàs al llit, embarassada, amb el pijama, estàs de 7 mesos, i el teu fill gran, que no és gran, que està fa la pipa encara, està allà recolzat.
1: Recolzat a la panxa, sí.
0: Clar, jo tinc una foto molt semblant a casa.
1: Ho veus?
0: Clar, és que desperta... Deu haver costat triar les fotografies, Sílvia.
1: No t'ho pensis.
0: Vas anar directe, vas saber quines.
1: Jo me'ls miro molt, els àlbums de fotografies, i aleshores ja tinc les meves preferides, i per tant, quan vaig posar-me a fer la llista, me'n van sortir 30, per exemple, i em sembla que n'hi ha 40 en el llibre, 30 de seguides que tenia molt clar que les volia, per raons diferents, diguéssim, no? Sempre hi ha una fotografia que és la meva mare al terrat de la residència de les Teresianes aquí a Barcelona, amb les seves amigues fent el burro, perquè tenen 20 anys, però clar, era l'any 46.
0: I ella era la que havia... la universitària.
1: Clar, sí, sí, que no era molt habitual a l'època, no?, una figuerenca que l'enviaven els seus pares a Barcelona a estudiar. Però vull dir-te que tu penses, ostres, l'any 46, eh?, postguerra pura i dura, i com que elles tenien 20 anys, reien i s'ho passaven bomba, saps? La joventut, la força de la joventut en les circumstàncies més...
0: Hi ha molt riure, i m'agrada també l'habitació de les germanes.
1: Sí, els llitets de les
0: dues germanes. Els llitets amb els seus peluixos, no?
1: La Mare de Déu.
0: La Mare de Déu, el capçal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sílvia Soler, érem tan joves, això va a Sant Jordi directe, no?
1: Sí, sí, sí, ja és a les llibreries, de fet.
0: Ja, però vull dir que és dels que tindràs allà sobre. Quants llibres tindràs?
1: No, no, hi tindré sobretot aquest. Va. I si la novel·la, El cor fort, encara doncs interessa, doncs també, encantada
0: de la vida. Cor fort, al final de cor fort. És que jo li vaig dir... O sigui, David, si no l'has llegit, o sigui, al final és meravellós. No direm res, no direm res, però és com la cluenda. I aquí estem, Sílvia. Tu volies parlar de la campanya de promoció del català.
1: Mira, és que ara he sentit el flamant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en Biel Mesquida, que si no ho he entès malament, perquè ho he sentit ara a la televisió, deia que els escriptors som o hem de ser soldats en la defensa de la llengua catalana. Jo he pensat, doncs, a les seves ordres i m'hi poso, diguéssim, no? Han passat els últims dies tres coses que m'han fet pensar... De fet, és un tema que hi penso molt, com us podeu imaginar, com tots nosaltres, de l'estat del català. Però han passat tres coses que m'han fet lligar-les i reflexionar-hi una mica. D'una banda, el periodista esportiu Xavier Bonastre, que em sembla que és de la meva promoció a la carrera, que ara ja es comencen a jubilar els de la meva promoció, i això m'inquieta molt, però vaja.
0: Guarda-ho per una altra parella.
1: El Bonastre s'ha jubilat. I aleshores va córrer per les xarxes el parlament que va fer a la redacció de TV3, no sé si l'heu vist, que jo el vaig ensopegar per casualitat, i ell fa una defensa abrandada de l'ús del català, no? I en el món dels esports, per exemple, m'ha fet molta gràcia quan deixa anar tota aquella tirallonga de termes de la Conference League, l'Eurocup, la Champions, hat-trick, playoff, comença a dir una tirallonga llarguíssima de termes que es diuen habitualment en anglès i que els hauríem de dir en català, no? I ell diu, no em serveix això de sempre ho hem dit així, perquè són excuses de mal pagador, no? I em va interessar molt, vaig fer-ne un article i a part de dejar-li una bona jubilació a en Xavier Bonastre, trobo que està molt bé, que si hi havia redactors joves que van escoltar-lo, doncs segurament va fer un servei. També TV3, en el programa La Selva, en Xavier Grasset conversava amb en Toni Massanés, que és un expert gastronòmic, director de la Fundació Alícia, sobre l'escudella i el ramen.
0: Sí. La Fundació Alícia, que és l'aprofitament dels aliments.
1: Exacte.
0: Sempre.
1: I en Massanés ho va explicar tan clar que vaig pensar això, m'ho apunto, diguéssim. Va dir, a mi m'agrada molt el ramen, va dir ell, però si nosaltres deixem de menjar ramen, el món continuarà tenint ramen igual. Si nosaltres deixem de menjar escudella, l'escudella desapareixerà i, per tant, el món tindrà menys oportunitats de menjar coses diferents.
0: Això sempre ho diu la de parellada a moltes parelles. De fet, vem l'escudella a la motxilla. Sí.
1: És claríssim i, per tant, la llengua és l'escudella, l'escudella és la llengua. Si desapareix el català, el món perd en diversitat i en riquesa i, per descomptat, si nosaltres no el parlem, doncs no crec que el parli ningú. Per tant, es tracta de parlar català. Però, al final de tot, que és el que us volia explicar, és que vaig anar l'altre dia a Sabadell justament a presentar aquest llibre al Gremi de Fabricants de Sabadell, sí, que em va convidar la Montse Barderi. I vam presentar el llibre, etc etc. I llavors, quan va ser hora de signar exemplars, va venir un grup de... un club de no un club de lectura, eren alumnes de català, estrangers, que havien llegit Estimada Gris, que és una novel·la anterior meva, que justament
0: Mèxic,
1: parla...
0: No?
1: Exacte. I llavors, com que eren gent de fora, la professora, jo crec que amb molt bon criteri, va pensar que es podien sentir identificats i els hi va fer llegir. I va ser, i us ho dic de veritat, una de les tardes més emocionants dels últims anys que he tingut. Perquè, a part que eren simpatiquíssims, amabilíssims i... Em van explicar cadascú la seva història i em va emocionar moltíssim, doncs, des del moment que em deien és la primera novel·la en català que m'he llegit, que això em fa,
0: home, això
1: em fa venir llàgrimes als ulls, diguéssim. Sí. Després m'explicava la seva història, però parlaven un català fantàstic i hi havia, mira, Xile, Equador, Països Baixos, Lleó, molts països, perquè era un grup de 10 o 12, no?, amb una professora excel·lent, per descomptat, perquè jo dic, els has motivat d'una manera que és espectacular.
0: I tots, tots entenien, llegien el català?
1: Sí, sí. Molts era la primera novel·la sencera que llegien en català, però parlaven un català més que correcte. I, a més, no van canviar d'idioma en cap moment. Però hi ha una cosa que a mi em va impactar molt, i és que coincidien amb dues coses. Mira, hi havia un noi xilè, que crec que recorda que es deia Diego, que està a punt de defensar la seva tesi doctoral, i em va dir: soc el primer, seré el primer llatinoamericà que defensaré una tesi doctoral en català i escrita sencera en català, no? Coses així. Mm-hmm. Però coincidien amb dues coses. Una era que des de que parlava en català, perquè no tots van començar a parlar català de seguida, no? Alguns portaven uns quants anys aquí. Que des de que parlava en català tenien un sentiment de pertinença molt més profund que quan no el parlaven. Clar. Això molt important. I la segona cosa era com els era de difícil aconseguir que la gent els parlés en català.
0: Clar,
1: que la gent, vull
0: dir,
1: els catalanoparlants.
0: Que no canviem al castellà.
1: Ostres, quan i això, que... de veritat, vull dir...
0: És... Però aquesta batalla, no sé, David, com ho veus, costa molt. I mira que hi ha hagut una lluita al darrere aferrissada.
2: Costa, ja que parlem de llibres. Ara m'anava a posar a parlar de llibres de gastronomia catalana, perquè hi ha llibres fantàstics. Uh-huh. Vull dir, el del petit llibre de la cuina catalana del Pere, bueno, que és, o el del Corpus, eh? Uh-huh. Però sí, sí, fa molt de temps que ho diem. De fet, ja que parlem de llibres, l'estimadíssima Llanyuela de Carme Junyent, que... Uh-huh.
0: Sí, és que ella deia no canvieu mai.
2: És no canviar, però millor per respecte a l'altre. I aquesta, no?, el que comenta la Sílvia de... moltes vegades costa molt que se'ns adreçin, és que és veritat, és que abans ja hem canviat, abans de qualsevol... O sigui, no sé si és el prejudici, si és la...
1: Però sobretot no? Subratllar que mantenir-se en el català no és només defensar els nostres drets, que també, com a catalanoparlants, sinó sobretot és una mostra de respecte i d'empatia amb el que tens
2: per davant. Per mi és de respecte, i el segon pas, un acte d'invitació, perquè si
1: exacte.
2: No...
1: Exacte.
2: Jo ja el mantinc. I a vegades no, que a vegades et dones compte que...
1: Sí, no, és que costa, és que no és fàcil.
2: Com estem bombardats per una sèrie de coses que també són hegemòniques, a vegades penses que en aquella situació igual és millor, no?
0: Però aquí a la ràdio moltes vegades, o sigui, tu preguntes, evidentment, si l'entenen, i si no l'entenen perquè són de fora, evidentment, però hi ha moltíssimes vegades que diuen no, manteniu-lo amb...
1: Clar.
0: Jo contestaré en castellà perquè em sento més còmode...
1: Clar.
0: Però
1: és que
0: doncs, tu mantens el català i no passa res,
1: és que
0: i és fantàstic.
1: Passa això. Mira, jo a casa ara m'arriben molts llibres de cara a Sant Jordi i les persones que porta els missatgers demanen el carnet d'identitat. I jo reconec que alguna vegada pensava, escolta, el dic en castellà, perquè és que si no em fa patir. El dic sempre en català i no m'he trobat ni un problema. Ja ho sé que alguna vegada n'hi deu haver algun, eh? Però, ostres, siguem una mica conscients. També t'he de dir que l'altre dia el guanyador del Premi Sant Jordi va dir una cosa amb la qual jo també hi estic d'acord en i
2: Rabassa.
1: També vull dir ara. En Rabassa.
0: Rabassa. Va ser
2: contundent. No, va dir mateix que el Biel Mesquida.
0: Contundent, sí.
1: No,
0: sí,
1: però vull dir que el català, la supervivència del català depèn de nosaltres, però, sisplau, que hi hagi lleis que ens ajudin una mica.
0: Va assenyalar...
1: No tota la responsabilitat pot estar damunt nostre.
0: Directament,
1: clar.
0: Sí.
2: No, és així.
0: Has portat una cançó. Què anaves a dir, David?
2: Ui, moltes coses. Sí, parlem de català. Moltíssimes...
0: No,
2: anava a dir... Al País Basc, per exemple, ja des de la lluita contra el franquisme, a tots els espais així més o menys socials, culturals, comunitaris, sempre hi ha una frase que, si no me'n recordo, és de l'Aspe, que diu: una llengua no es perd perquè els que no la saben no la parlen.
1: Clar.
2: Sinó perquè els que la saben no l'utilitzen. I aleshores això també és... I a més, com a vegades també hi ha una certa angoixa amb això, l'altre dia estàvem en un debat i vaig dir, bueno, si a més ho tenim fet. O sigui, els grans processos demogràfics i socials que van canviar aquest país per sempre fa 40, 50, 60, 70 anys, jo m'incloc, que vinc de Zamora, de casualitat, ja ho he fet.
1: Clar.
2: I ja vam saber que el català era cosa de tots, i a mi ma mare m'ha dit la meva llengua materna sempre serà el castellà, això és per sempre. Però la meva mare sempre m'ha convidat a que la llengua de vida fos el català, i mai li estaré prou agraït, perquè a ella li va costar molt més que a mi.
0: És el sentiment de pertanyença que deia la Sílvia, no? Que qualsevol persona que s'instal·la en un altre país, buscar. Has buscat una cançó preciosa.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor per

0: Que bon son i quin català.
1: No, mira,
0: canta la Ludwig
1: he triat
0: Bang,
1: aquesta cançó per dos motius. Una, perquè estic perdudament enamorada de la Ludwig Bang. M'encanten, m'agraden molt. I després, perquè aquests alumnes estrangers que havien estudiat català, jo els hi preguntava què feien, no, a part d'estudiar-lo, i em deien que feien això, que llegien novel·les, que miraven la tele o escoltaven la ràdio i que escoltaven cançons que els agradaven. I, per tant, simplement l'he posada per això i perquè m'agrada, perquè tenia ganes de sentir-la.
0: Clar que sí, aquí porteu les vostres cançons. David, que t'hauré d'interrompre en 6 minuts, però seguirem després. Tu vens disposat a parlar-nos d'una... És fort, la frase que diré. D'una por més gran que la mort. Ja veurem, sí, ja veureu, oients, d'on surt això.
2: Sí, intento fer...
0: Que jo amb el titular aquest em vaig quedar. Explica'l.
2: Jo suposo que com tots. I per mantenir la trama de la vida, d'en Peus, deixeu-me dir una cosa del Quim Carandell, de la Ludwig.
0: Sí.
2: Que és familiar del Josep Maria Carandell.
0: Sí, i tant.
2: El que va fer la lletra de la cançó.
0: Va ser col·laborador fa molts anys aquí.
3: No ho sabia.
2: Perquè la trama de la vida i també de la defensa i, de la, sí, i del compartir, del conviure i de fer reviure el català passar de generació en generació en temps molt diferents. Sí, jo vaig quedar com tothom, no? Abans d'ahir, no? El titular entrava en tots els mitjans i deia, sí, enquesta del CIS, amb la societat de la por, anem a dir-ho així, de les temences, de les inseguretats, sí, i deia... la gent té més por a no poder pagar el lloguer o la hipoteca que morir-se, no? I no era una pregunta binària, era, no? Digues que et fa més por, no? Llavors, per resposta agradada, doncs...
0: Mira, la por a pagar el lloguer era d'un 6,61 i la mort un 4,77.
2: Sí.
0: Però que és així, el titular és així.
2: Sí,
0: és comprensible,
2: sí, sí, sí,
0: amb el que estem vivint.
1: Totalment.
2: Totalment. I només per sota d'altres, que són molt habituals. És curiós perquè... Ara intento fer l'aforisme, o l'aporia. Que una enquesta sobre la por a mi em va deixar bastant tranquil i bastant calmat. Perquè, és a dir, perquè tot el que surt formalment, la inseguretat, la migració, tot això fa a uns nivells baixíssims.
1: Yeah. No?
2: Fins i tot la gent que té molta, molta por a passejar pel seu barri, crec que és un 7%,
0: totalment,
2: i el 40% diu, no, pues, por, gens o cap. No? Però per sobre de no pagar el lloguer, també hi ha coses molt sensates en temps que a vegades que sembla que els han dit comú, que és perdre la feina, que el salari no t'arribi a final de mes, la mort d'una persona estimada,
0: sí,
2: propera,
0: aquesta,
2: la pròpia
0: altíssima
2: mort, òbviament, la pròpia mort no, perdona, la pròpia mort no,
1: la
2: salut i la malaltia greu.
0: Sí.
2: I em va semblar, doncs estem bastant
0: que
2: bé de salut.
0: Em va sorprendre, perquè, clar, sabent el teu tema, he revisat, he tornat a rellegir, la més de la meitat dels espanyols tenen por d'una guerra mundial, sí, i això que es va fer abans.
1: Imagina't ara.
0: No, abans que comencés la guerra a l'Orient Mitjà. I després hi ha una que em va agradar, deia... Hi ha un 26, escrivia El País, el 26% de valientes o inconscientes deia que no teme a nada. Em sembla altíssim.
1: 26?
0: Jo per mi
1: va,
0: que...
1: Va, va.
0: De veritat, 26% que van dir no em fa por res. Vosaltres això... contestaríeu una enquesta no em fa por res?
1: Per descomptat que no.
2: Mai?
1: I ni me'ls crec, els que ho van contestar.
2: Mai, exacte. No et fies mai d'algú que diu que no té por o surt corrents, una de les dues coses.
1: Clar.
2: M'encantaria, no ho tinc, vull dir, només faria hipòtesis. Les vies de gènere.
1: Home, ja t'ho dic jo.
2: Amb clar, aquesta clar, graciosa paraula catalana, sí, que tenim mil homes, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Ara m'ha vingut
1: sí,
2: al cap.
0: I tant, oh, i tant, d'aquest 26%, sí, el 25%...
2: Jo crec que el 99,9%...
0: Són mil homes.
2: Sí, són mil homes. I l'altra, que aquesta sí que em lliga demoscòpicament amb les noves actituds polítiques, que més o menys, no? és una enquesta de l'àmbit de l'estat espanyol, per tant, aquest 15-20 que està pensant en votar, no? L'extrema dreta, jo ho sé tot, jo tinc tota la raó, prepareu-vos que venim amb la serra elèctrica, doncs quadra bastant, no? I el no tenir por, a mi em fa por la gent que no té por.
1: A mi també.
0: A mi també.
2: Perquè...
0: Però aquesta gent que té més por de no pagar el lloguer, de no poder pagar el lloguer a la mort... Perquè bueno, jo no sabria com confortar-los, tampoc.
1: Però és molt raonable, eh?
0: Totalment.
2: Ah. I molt estructural, eh?
1: Clar.
0: Per això, que no sabria què dir, perquè diria, clar, t'entenc perfectament.
2: Ara fa poc ja ho saps, que no vam parlar, El novembre va sortir l'informe FOES de Càritas, que és la major radiografia del risc d'exclusió social a Catalunya. I, clar, és un 30% pràcticament en risc d'exclusió social i un 24% de les llars que un imprevist de 300 euros no el poden assumir. És a dir, allò de l'aigua al coll, o que una part molt important de la nostra societat, un terç, va amb l'aigua al coll, acaba passant això, que la gent està... El dia a dia no és si es moriran o no, perquè al final que ens morirem ja ho sabem.
0: Clar.
2: Però si pots pagar el lloguer o no, igual algun dia no ho saps, saps? Vull dir, i no estic banalitzant res. Vull dir que ens morirem ho sabem des del dia que naixem.
0: No, però és que més tots coneixem una, algú així.
2: Expressa una angoixa, una precarietat social que també està impactant molt en la societat, en els nostres dies.

0: Les 8, està cantant la Mar Pujol, ens l'ha dut en David Fernández, amb aquesta... L'Hora Justa es diu la cançó.
1: L'Hora Justa, la cançó del disc Cançons de Rebost, que el teniu disponible...
0: És molt jove, oi?
2: Quin descobriment,
1: eh? 26 anys acaba de fer.
0: 26 anys. I estàs flipant.
2: Molt, molt, perquè a més, el primer que he dit és quina guitarra que sona, i la toca ella, a més, a sobre de cantar bé, i no sé si les escriu també ella, les cançons, imagina't.
0: Clar, i a més...
1: I per D'Hora Justa, a mi me la va presentar, o sigui, me la va ensenyar, m'ha dit, has d'escoltar aquesta dona, i m'ho va dir una cantant que es diu Anna Andreu.
0: L'Anna Andreu, clar, és que també ens la vas descobrir fa un any, i tot està lligat en aquest món. Ara que estàvem comentant, en Joan en recordava, estàvem comentant aquest titular tan bèstia de que hi ha molts espanyols que tenen més por a morir, a no poder pagar el lloguer que de morir.
3: I a mi m'ha vingut al cap aquesta setmana un informe d'Oxfam Intermón que parlava sobre la diferència entre llogaters i propietaris. 3 de cada 10 llogaters s'han mudat de pis per motius econòmics perquè no podien suportar les despeses, per no renovacions de contracte o per pujades de preu inassumibles, que és el que s'anomena com desnonaments invisibles. Aquí afecta sobretot als estrangers, sobretot de fora de la Unió Europea, i un de cada 4 joves llogaters comparteix pis amb altres persones que no són de la seva família. Hi ha una altra dada també molt interessant, que és que diuen que més de la meitat dels seus ingressos es destinen a pagar el lloguer, i en canvi els que paguen una hipoteca ho tenen molt més fàcil. Més del 60% dels llogaters diuen que a final de mes no poden estalviar.
0: I d'aquests desnonaments invisibles, que també n'hi deia violència immobiliària, hi ha un llibre preciós, vam entrevistar-la el dilluns a l'Stephanie Kremser, que la coneixeu.
2: Em va agradar moltíssim el llibre.
0: Té un llibre que es diu Acció de Gràcies per una casa, i el llibre és preciós. L'entrevista que li vam fer dilluns era molt bonica, perquè va explicar el seu periple, les seves 25 mudances, sabent que no es tracta d'un desnonament tràgic, però explicar totes aquestes persones que, de sobte, la casa que creien que seria per sempre...
2: És que jo no en tinc gaires menys, eh?
0: Ja no la tenen, de mudances.
2: I, per tant, em vaig identificar molt, perquè és el que és, deixar una casa que t'estimes.
0: I perquè explica molt bé el concepte de casa. Sí. Com el nou llibre de la Llucia Ramis, que també va per aquí, i és fantàstic, l'he començat a llegir.
2: Ja l'has llegit.
0: Estem llegint-lo, perquè l'entrevistem el 30, que està a punt de sortir el seu llibre. Però et volia comentar també, aquest CIS deia el 76% dels espanyols creu que la democràcia s'ha deteriorat. No t'ha sorprès gens, eh?
1: No, per això, mira, torno a lligar, no?, quan deia que a vegades ens espanten molt els titulars, i com hi ha aquesta guerra global contra el sentit comú, dic, caram, tu, doncs em sembla que encara tenim, no?, el cap sobre les espatlles, i que encara filem prim, perquè a més em sembla que és una evidència, vull dir, no només acadèmica i internacional, vull dir, els informes anuals de degradació i desdemocratització global accelerada estan a l'ordre del dia. Valgui, no?, un senyor Trump que no passa ni pel seu congrés per declarar ni més ni menys que una guerra, i que se salta i fa saltar pels aires fins a l'oblit el sistema de Nacions Unides, perquè, no?
0: Totalment.
1: Ni com deia aquell, ni està ni se l'espera.
2: Perdona, però això com lliga amb que la ultradreta augmenti la intenció de vot? Entens? O sigui, la gent està preocupada perquè s'ha deteriorat la democràcia i es posen a votar a l'ultradreta?
1: A mi em lliga, o sigui, em lliga, mira que soc de lletres pures, però em lliga matemàticament amb què moltes vegades periòdicament diem 30% dels joves que no els importaria, no? Vox, que està llindant el 20%, ara Castella i Lleó. Bueno, un quadre, un 80-20, i a vegades ens fixem molt amb el 20, que és una terrible preocupació perquè és nou. O sigui, pensar que fa 50 anys aquest país estava en una dictadura, i que ara tornem a estar aquí, és en termes ètics, històrics, culturals, és demolidor, però en quadre demoscòpicament, és a dir, entenc que en el 78%, bueno, igual hi ha algun votant de Vox, pot haver-hi, o sigui, les actituds electorals són molt estranyes, però en quadre amb aquesta polarització, que enquadra una mica amb la demoscòpia electoral, i també per sort que supera l'electoral i l'opartidari, perquè un 78% inclou votants de partits de dretes, de centre, d'esquerres i del no-res.
0: Això ho deixem ja per un dia a l'Oasi Polític, que ja estan aquí esperant a la porta. David Fernández, Sílvia Soler, un plaer.
2: Igualment.
0: Passar un dijous amb vosaltres.
1: Igualment.
0: I quin descobriment la Mar. La trucarem, eh?
1: I tant.
0: Ja t'ho dic. Gràcies, companys. Fins ara. 2 minuts i l'Oasi Polític.

0: El balcó.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
3: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
1: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
4: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo... Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
5: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
6: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
5: Y con menos esperas.
6: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
8: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
9: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret, però no passarà pel quiròfan. Tot plegat el dia que, per fi, Adeyemi s'ha convertit oficialment en nou jugador del Barça. De seguida, aquí a la graderia, escoltem les paraules del nou jugador del Barça, expliquem detalls de la lesió de Frenkie de Jong, però abans repassem el que ens ha deixat aquest dijous, 23 de juliol, amb el Lluís Colomer al control tècnic.

0: ara connectarem amb el Nil Solà per saber els detalls d'aquesta lesió de Frenkie de Jong i per escoltar, ho comentàvem, el més destacat de la presentació de Karim Adeyemi, que per fi és nou jugador del Barça ja de manera oficial. Però avui també hi ha hagut activitat al Barça femení amb l'acte de renovació de Graham Hansen. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, Graham Hansen ja ha signat aquest contracte de renovació per dues temporades fins al 2028. Ha transmès un missatge d'optimisme cap al futur, ha admès que serà l'equip més jove, el de la 26-27, des que ella és al Barça, però, tot i així, és conscient del pas endavant que han de fer les veteranes.
2: Estoy aquí para dar-me todo para que ganamos siempre. Hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más en el grupo que ha vivido más cosas que yo también incluso. Yo lo sé que juntos vamos a crear un nuevo equipo que va a seguir ganando títulos.
1: Una Graham Hansen que ara mateix té 31 anys i compleix el seu contracte, haurà estat gairebé una dècada de blaugrana.
0: Déu-n'hi-do, moltes gràcies, Anna. Encara en futbol, ahir ja parlàvem dels contactes entre la Federació Italiana de Futbol i Pep Guardiola. Doncs avui ha parlat Paolo Maldini, el director tècnic de la federació, que ha reconegut contactes amb Guardiola i amb Ancelotti.
3: D'oggi no podem sincerament donar notícies.
4: Avui no podem sincerament donar notícies sobre el que està passant. Hem identificat quin podria ser un dels nostres objectius. No podem amagar el fet que també vam parlar amb Carlo Ancelotti. Ho vam fer abans de parlar amb el Pep. I, sincerament, em sembla correcte començar a parlar amb aquells que considerem els millors del món i, per tant, necessitem, diguem, verificar la disponibilitat general. Parlem només, diguem-ne, de verificar la disponibilitat general.
5: Verificar la disponibilitat general, això. Parlar de disponibilitat general.
0: Doncs veurem què acaba passant amb el futur de Pep Guardiola, perquè avui el Lu Martini ens deia que ell es jugaria un pèsol de que Pep Guardiola no acaba com a seleccionador italià. I encara en futbol internacional, dos apunts. El primer, Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Núria? Com estàs?
0: És que Luka Modric ha renovat amb el Milan.
6: Sí, el club italià acaba d'anunciar la renovació del migcentre croat de 40 anys amb aquest vídeo a les seves xarxes.
7: Ciao, milanistas. See you soon. Forza Milan.
6: Tot i que existia la possibilitat d'una retirada, la idea que es va accentuar amb l'eliminació de la seva selecció a 16ens de final del Mundial, finalment Modric ha decidit seguir lligat al Milan com a mínim un any més. Als seus 40 anys, Modric segueix sent una peça important per al projecte de Massimiliano Allegri. Recordem, per això, que el club rossonero va acabar 5è a la Sèrie A i, per tant, aquest any disputarà l'Europa League.
0: Gràcies, Arnau. I Estats Units, Laia Pujals, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: Robert Lewandowski ja ha debutat amb Chicago Fire.
8: Sí, va ser un debut poc lluït per part de Lewandowski, que no va ser gaire determinant. De fet, només va tenir una ocasió entre els tres pals. El partit va acabar amb victòria de l'Inter de Miami per 3-2. Tot i jugar sense Messi, Luis Suárez va ser decisiu i va marcar dos gols que van fer doncs, que aquest equip, que l'Inter, s'endugués la victòria. De fet, l'Inter s'ha vist envoltat per una polèmica en les últimes hores pel fitxatge de Casemiro. La MLS està investigant si el club de Florida va vulnerar les normes de la competició en el moment de fitxar el migcampista. En aquesta lliga hi ha una norma que concedeix prioritat per negociar el club que mostra interès primer. Aquest club va ser a Los Angeles Galaxy i llavors, segons el que diu la MLS, MSL, és que està investigant tota la documentació i que prendrà una decisió i tindrà un veredicte.
0: Doncs portarà cua el fitxatge cua, de Casemiro. Cua. Gràcies, Laia. I en bàsquet...
9: És mi última jugada.
0: Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: L'activitat al Barça no para, ja són 7 els fitxatges. Avui ha estat el dia de Balcerowski.
10: Doncs sí, el pivot polonès de 25 anys i 2,16 a l'alçada, que signa fins al 2028 i arriba lliure després de desvincular-se de l'Unicaja. I que s'ha presentat avui a les xarxes del club, així ho ha fet.
11: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Alex Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
10: Nos vemos pronto, diu, el veurem aviat. Balcerowski, que arriba com a jugador de formació perquè va sortir de Gran Canària i aterra per assumir un paper de rotació, així que el Barça continua buscant un altre pivot que ocupi la posició que havia d'ocupar Moses Wright abans de trencar el compromís que tenia amb el club. El perímetre, però l'operació Tyrese Martin ja està tancada. Entre demà i dilluns s'hauria de fer oficial. L'exterior nord-americà de 27 anys arribaria procedent de la NBA, on ha jugat 122 partits entre Atlanta Hawks, Brooklyn Nets i Philadelphia 76ers. I queda, Núria, la gran incògnita, Toko Shengelia. Ara mateix Les opcions que continuï o que abandoni el Barça estan pràcticament al 50%. El club vol que es quedi, però el georgià el que vol és competir en un projecte que tingui opcions reals de guanyar l'Eurolliga. I deixa'm dir, per tancar, que també el Kitsanàs Manresa ha anunciat aquesta tarda el fitxatge del base català Rafa Villar per dues temporades. Arriba a Manresa després d'una temporada discreta a Baskonia, on ha jugat menys del que s'esperava, però que va ser molt important en les dues temporades i mitja que va jugar al Lleida.
0: Doncs dia intens també al bàsquet. Asier, gràcies.
10: Gràcies, Núria.
0: I en ciclisme... Bicycle. Tanquem com cada dia amb el Tour de França, avui amb exhibició de Carapaz. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
12: Muy buena tarde, Nuria. Saludos desde Auxerre-Meslet. Aquí ha finalizado la 18ª etapa del Tour de Francia con victoria para un ilustre, el ecuatoriano Richard Carapaz, que se ha impuesto en una fuga de auténtico lujo en la que Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, los dos corredores de Movistar, han sido sexto y séptimo respectivamente. En la clasificación general no hay novedad, sigue como líder Tadej Pogačar, y en lo referente al ciclismo catalán hemos visto a Abel Valdezón, el ciclista vallesá, que se ha marchado al suelo, tiene dolores en la clavícula izquierda. Mañana, 19ª etapa entre Gap y Alpe d'Huez, van a ser 128 kilómetros. Este año se va a subir dos veces el Alpe d'Huez. Mañana será la etapa más corta, sin duda la jornada reina será el próximo sábado.
0: Doncs esperarem aquesta etapa del dissabte. Gràcies, Borja. Passen 8 minuts de 2:15 de la nit. Parlem del Barça.

0: som-hi, entrem en matèria perquè, déu-n'hi-do, avui l'actualitat del Barça ve carregada. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Núria Vilamala, molt bona tarda.
0: Anem per parts, Nil. Primer, Frenkie de Jong, perquè avui el Barça ha fet el comunicat mèdic i el diagnòstic, un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i no passarà per quiròfan.
1: Sí, ho acabes d'explicar a la perfecció. El que hem conegut està en un comunicat mèdic del Barça com del futbolista. En el comunicat mèdic del Barça s'explica això, el diagnòstic final, que després d'una setmana mirant exactament què tenia, trencament del lligament lateral intern del genoll dret, s'ha acordat sota amb el cos tècnic del Barça el seguiment mèdic i Frenkie de Jong, que no hi haurà operació. És a dir, que s'anirà fent proves per aviam com avança aquesta lesió. No hi ha temps de baixa en el comunicat mèdic del club, ni tampoc el de De Jong, que s'ha excusat i ha dit que aquesta lesió es va fer amb la selecció holandesa, que ell pensava que era una lesió menor, que per això no es va fer les proves abans de venir a Barcelona, i que l'única cosa que li van dir que li podia passar era jugar amb dolor, una cosa que diu que ha fet tota la vida, però pel que hem pogut saber és una lesió que et pot portar a estar com a màxim aquests 3 mesos de baixa dels que ja havíem parlat. Per tant, De Jong amb un trencament del lligament lateral intern del genoll no superarà, Flick el perd i veurem quan es pot recuperar.
0: Aquesta tarda, Nil, el que hem tingut és d'una banda el comunicat mèdic del Barça en el que hi ha el diagnòstic i Frenkie de Jong al seu Instagram ha penjat una història i d'alguna manera ha volgut aclarir, no?, què ha passat per al final acabar amb aquesta lesió i amb aquest diagnòstic. D'alguna manera jo crec que el que ha volgut és deixar les coses clares i explicar el que havia passat.
1: Sí, bàsicament que s'havia lesionat a Holanda, que en un primer moment li havien dit que es tractava d'una lesió lleu i que pràcticament no necessitaria ni tractament, com he dit, que pensaven que el màxim que li podia passar era jugar amb dolor, i diu que això ja ho ha fet diverses vegades al llarg de la seva carrera. És per això que doncs, va esperar a tornar aquesta petita revisió amb el Barça. Aquí s'ha diagnosticat aquesta lesió, que evidentment no era tan menor, perquè podem estar parlant d'això, que pugui estar de baixa fins i tot arribar als 3 mesos, no supera, però De Jong, que ha volgut dir això també, doncs, que ha llegit tot el que es deia d'ell i que en cap cas es pot posar en dubte el seu compromís amb el Barça ni amb l'Orange, però ara temps de baixa important per Frenkie de Jong.
0: Nil, és més o menys una mica aquest diagnòstic i aquest temps de baixa el que ja hem vingut explicant aquestes setmanes, no?
1: Sí, dependrà, perquè canvia una mica si hi ha operació o no, i depèn de si la ruptura del lligament és complet. Al tractar-se d'un tema de salut personal, doncs el Barça en aquest comunicat que no especifica molt parla de trencament del lligament lateral intern. Jo crec que per l'experiència en aquests casos i pel que s'ha pogut saber i consultant experts, doncs això parla de que màxim podria anar a les 10-12 setmanes, però que depèn de cada cas i del futbolista. En el Barça creuen que abans d'aquests 3 mesos inclús podrien recuperar ja Frenkie de Jong.
0: Per tant, és difícil saber exactament quant temps estarà de baixa, però el diagnòstic ja és oficial, un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i Frenkie de Jong, que no passarà per quiròfan. Nil, Frenkie de Jong és un dels noms propis del dia al Barça, l'altre per fi és el de Karim Adeyemi, que va aterrar a Barcelona el 15 de juliol, i no ha estat fins avui, 8 dies després, que el Barça per fi ha anunciat el seu fitxatge.
1: És així, ha tardat 7 o 8 dies, fins i tot avui se li feien bromes a la presentació sobre si havia patit o no, ha dit que no, són coses que té el futbol, que s'ho ha après amb calma, que ja ha pogut conèixer els seus companys, un Karim Adeyemi que firma fins al 2031, per tant, contracte de llarga durada important amb el Barça, i que ha volgut deixar molt clar des del primer moment que si avui està a Barcelona i ha fitxat pel Barça és per la importància que ha tingut Hansi Flick en aquesta operació.
2: I think he's the...
3: Sí, crec que ell és la raó per la qual he vingut aquí, perquè hem tingut bones converses i jo he confiat en ell des del primer segon. Ell m'ha dit què necessita pel club, què necessita per la gent d'aquí i què necessita per l'equip, i jo li he dit que faré tot el que calgui per l'equip i per aconseguir els nostres objectius.
2: What it takes to help the team and achieve our goals.
1: Aquest és Karim Adeyemi parlant de Hansi Flick, peça clau, com dic, per aquest fitxatge. Va dir que la pressió que li pugui suposar saber que el míster confia tant en ell la tornarà sense problemes, que no pateix per això, que l'únic que li ha demanat Hansi Flick és que ho doni tot i estigui únicament centrat en jugar a futbol i en demostrar el futbolista que porta dins. Un altre dels dubtes és per on pot jugar Karim Adeyemi. L'altre dia parlàvem amb Jan Couto, que ens explicava que podia jugar tant per la dreta com per l'esquerra, com a totes les posicions. Normalment el Dortmund ha jugat més a la dreta. Li hem preguntat quina és la seva posició preferida. Ho ha deixat clar, pot jugar a qualsevol lloc.
2: Me personally,
3: A mi personalment no m'importa. Soc aquí per totes les posicions d'atac. He jugat a tot arreu al passat, així que per mi no hi ha cap problema. Només vull ajudar l'equip i aconseguir la seva confiança per assolir els nostres objectius. Això és el més important.
1: Un Karim Adeyemi que, a més, també li han preguntat per als seus ídols del Barça, dic que, evidentment, el millor de tota la història, sense cap dubte, és Messi, que ha gaudit també molt amb Ronaldinho i que ja li han explicat que ha d'aprendre el castellà, però també segurament una mica de català, perquè els catalans, ha vingut a dir, ja sap que són una mica diferents als espanyols.
0: Ha tingut temps, Nil, ja, per conèixer una mica com funciona tot, perquè déu-n'hi-do,
1: Ha pogut recórrer tot Catalunya pràcticament en una setmana.
0: Ha tingut temps. I, per cert, Nil, un últim apunt abans d'acomiadar-te, perquè avui has explicat el que t'hi jugues, el futur de Jofre Torrents, que sortirà cedit aquest estiu i, de moment, té dos pretendents, no?
1: Sí, té dos pretendents, grans pretendents, que són l'Àjax de Mitchell, el Sánchez i també el Racing de Santander. El que està clar és que el futbolista sortirà cedit. En el Barça hi creuen, però creuen que necessita jugar, que ha de madurar encara a nivell futbolístic. Veurem quina és la decisió final. El que està molt clar és que aquesta decisió no es demorarà més d'una setmana, 10 dies, que és possible que vagi a Birmingham perquè Valde té unes molèsties i potser no estarà els pròxims dies en plenes condicions, però que no s'allargarà molt més, perquè el Barça creuen també que ha de fer la pretemporada, l'equip on acabi de jugar, i com que Cancelo ja s'incorporarà també segurament a Birmingham o després de Birmingham, doncs se li obre les portes a Jofre Torrents, que ha disputat 4 partits amb el primer equip, de poder buscar una sortida en forma de cessió per madurar i créixer futbolísticament.
0: Doncs Frenkie de Jong, Karim Adeyemi i Jofre Torrents, els tres noms propis avui al Barça. Ha estat un dia intens. Nil, descansa una estoneta si pots.
1: Una estoneta ho farem, una abraçada, Núria.
0: Gràcies, que vagi bé. Ha estat un dia frenètic al Barça, amb bones notícies. Primer, la oficialització del fitxatge de Karim Adeyemi, les males notícies, la lesió, ho comentàvem, de Frenkie de Jong, tot plegat a les portes del primer partit amistós, que serà demà a porta tancada contra l'Europa. I quan són exactament 3:15 de la nit, a la graderia, marxem d'excursió.

dijous, un dia intens amb aquest comunicat mèdic de la lesió de Frenkie de Jong, amb la presentació de Karim Adeyemi, i demà amb la cita, amb el primer amistós del Barça d'aquesta pretemporada contra l'Europa. Nosaltres tornem, com sempre, demà a les 12 del migdia al Que t'hi jugues, i ara us deixem amb Hora 25. L'actualitat esportiva torna a 12:15 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.